0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, oh, yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

les paraules, d'estar en amor, sentir-nos vius i descobrir que hi ha bellesa en un sense nosaltres, que no hi ha prat al món que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida, la meva gent la calma en un mal son, potser no els ha agraït mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

Ja no sento el tic-tac, ja no sento el tic-tac. He tancat la porta al ritme de la ciutat. Sobre una finestra, amb vistes al mar, per poder gaudir de tot i no sentir que vaig tard. I embriagar-nos al mar, relaxar-nos al sol, sentir que es para el món.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Tequila!
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh, yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Els hi proposo un viatge molt especial. Imaginin per un moment que som a la platja del Portbó, sentint el llescat de les onades, la flaire del ron cremat i el caliu d'una nit d'estiu. Ens endinsem en la història viva de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, però ho farem d'una manera diferent, jugant amb les paraules i els records. Avui obrim l'abecedari de grups de Calella. Com funciona aquest viatge? Hem repassat les lletres de l'alfabet per recordar els grups que han fet gran l'escenari any rere any. Com que en moltes lletres hi ha més d'un grup i s'hi amaguen grans formacions, he fet una tria molt especial a cada lletra i sonarà el grup que més vegades hi ha actuat. Com que de cada grup ja he parlat de la seva història més d'una vegada, em centraré a fer un petit comentari de les vegades que hi han participat. L'objectiu és que com més formacions hi escoltem, millor. Preparin un bon lloc, que comencem tot sintonitzant la lletra A, tot perquè s'escolti la música a cau d'orella. Abans de tot, els diré que les dades de participació dels grups estan extretes de la web havanerescalella.cat. I ara sí, som-hi!
0: Sons a cau d'orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Amb un total de 9 participacions, la primera el 2006 i l'última aquest 2026, tot i que amb els cremats i van actuar a la prèvia que es feia al Passeig del Canadell. Estem parlant del grup Argeu i d'ells escoltarem aquest tema que porta per títol El Mar.

escoltat del grup Arjau El Mar amb la lletra A, continuem, i ara amb la B, un grup emblemàtic i molt estimat a Calella. Hi varen participar en 9 ocasions, sent el seu debut el 1982 i el comiat el 2016. Un any després, coincidint amb el seu 35è aniversari, plegaven, deixaven els escenaris. Estem parlant del grup Bergantí i escoltarem una peça que no la varen enregistrar. És d'aquelles capturades en directe d'una actuació que varen fer el dia que la varen estrenar. Porta per títol Em torna boig l'Empordà.

torna boig l'Empordà. A tots es torna boig l'Empordà i sobretot els que hi vivim. Però el grup Bergantí amb la lletra B. Continuem i ara amb la lletra C. El fundador del grup, Ortega Monasterio, va ser un dels impulsors de la cantada i el grup hi va participar amb 8 cantades, la primera el 1969 i l'última el 1995. Són Cavall Bernat i escoltarem aquesta sardana, habanera, marxa, Cavall Bernat.

Bé, diguem sardana habanera. Potser queda més bé aquest cavall Bernat que hem escoltat amb cavall Bernat. Direm que els seus components hi van participar en varis grups a la cantada. En Càstor Pérez, en Portbó, Duet i l'Empordanet. En Fonso Carreras, en Portbó i Duet. Tots dos, amb aquest grup, la primera va ser el 1997 i la darrera el 2001. Un total de 4 vegades. El duet, i del duet escoltarem Dels teus ulls o Dels teus ulls una mirada.

Càstor Pérez i Enfonso Carreras hem recordat el duet que, com els deia, va participar 4 vegades a la cantada de Calella. Creat per amenitzar la cantada amb les actuacions prèvies que es feien al passeig del Canadell, fins que el 2003 varen pujar per primera vegada a l'escenari del Portbó, i l'última serà aquest 2026, acumulant un total de 9 participacions. Ells són els Cremats i els escoltarem amb un gènere que els agrada molt fer, com és el so cubà, amb aquest El Cuarto de Tula.

grup Els Cremats amb El Cuarto de Tula. Continuem, hem fet la lletra E i ara toca la F. Una única participació a la cantada de la família Trap catalana, amb la mare Mercè i els seus fills Mercè, Marc, Marta, Oleguer i Oriol. Els sabadellencs varen actuar el 1992, amb una única participació, com els he dit. Ells són la família Picarol i escoltarem aquest tema que porta per títol Sortim a la mar.

escoltat per la família Picarol, coneguda també com la família Trap Catalana, aquest tema que porta per títol Sortim a la mar, de composició d'Antònia Vilàs. Una altra formació que malauradament no tornarà a pujar als escenaris de Calella. Els fundadors i germans Carme i Lluís Maria Noviola fa temps que ens varen deixar. Només dues participacions, la primera el 1975 i l'última el 1998. Recordem el grup Gavina amb aquest tema que porta per títol Gent de Venera.

0: escoltat aquesta cançó que fa referència a la gent que canta havaneres, tot recordant el grup Gavina. De la G a la H. No és el motiu perquè aquest grup de cubano-catalanes no surt a la relació de formacions, tot i que varen actuar només i de moment l'any 2018, però en el llistat de grups no hi formen part. Són Las Habaname i escoltarem un dels temes que varen interpretar a la seva actuació a l'any 2018, Los Palmares de Cuba.
1: Pum, pum. ¿Quién

0: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
1: Déu-n'hi-do la interpretació que ens ha fet el grup Habaname d'aquest tema popular Los Palmares de Cuba. De la H passem a la L i els diré que és el grup que va fundar en Càstor Pérez juntament amb altres cantaires. Va participar en 4 ocasions, la primera el 2006 i la darrera el 2018. Trobem components que van participar també en altres formacions: Xavi Junama amb Ànfora i Porbó, Lluís Bofill amb Porbó i Pere Molina amb Peix Fregit. Ells són l'Empordanet i escoltarem aquest tema de composició musical de Càstor Pérez, La Habana se llama Elena.

han recordat l'Empordanet amb La Habana se llama Elena. De tots els grups participants i que ja han deixat els escenaris, aquest és l'últim. Va ser el passat 2025 quan van anunciar que ho deixaven. Tot i que no fa gaire, van fer la cantada de comiat. Tres vegades i als anys 80, el primer el 1985 i l'últim el 1989, varen ser les seves participacions. Escoltem Mar Endins amb aquest vals mariner que porta per títol Catalans de la Costa.

Catalans de la Costa, el que ens han interpretat el grup Mar Endins. Tot i que el nom és individual, es considera com a grup. Tot això que els he explicat és un xic enrevessat. Ha tingut 5 participacions, el debut el 2015 i la darrera el 2025. També va estar a la prèvia al Canadell amb Cubacán. És Neus Mar, però sempre s'ha presentat com Neus Mar Group. Per això l'hem inclòs com a grup. De fet, aquest any no hi participa per la rotació, però els anys que venen segurament tindrem Neus Mar Group al cim de l'escenari del Portbou. I escoltarem una de les cançons d'aquelles que ens va sorprendre a tots. És aquesta de la Clara Bonfill, Què t'ha dit el mar, i en la Neus Mar acompanyada d'aquestes excel·lents veus que t'emocionen com els sents cantar. Són les joves veus del mar.

0: m'ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar

De la Cantadeta varen sortir les joves veus del mar i la Neus Mar, juntament amb aquestes veus, va fer un treball discogràfic i també varen participar en diverses cantades, entre elles la de Calella de Palafrugell, amb aquest Què t'ha dit el mar. Continuem, i després de la N, la O. Hi varen participar tres vegades als 70. La primera el 1971, l'any que es va estrenar El meu avi per al grup Els Barrufets, i l'última el 1975. Això va ser la primera època que va durar fins al 1989. La segona va arrencar el 2017 i esperem que hi tornin a participar. És el grup Oreig de Mar i escoltarem un tema de composició pròpia i que parla de la platja que ells hi varen començar fent la cantadeta de l'escala, la platja del Còdolar, amb el títol de Platja de Còdols.

escoltat el grup Oreig de Mar amb Platja de Còdols. De l'O a la P. Aquí podem fer servir la frase típica Contigo empezó todo, i han participat des dels seus inicis, excepte i no reconegut per ells l'any 2012, que varen participar l'endemà, i també a l'actualitat amb la rotació de grups. Una altra típica, No hace falta decir nada más. Són el Porvó, i anem amb aquest tema que es va estrenar amb motiu de la 50a cantada, el Salang de Calella.

tot i que aquest tema, com es va presentar, es va dir que seria un dels habituals juntament amb la vella Lola i el meu avi, de moment només es va interpretar per el 50è aniversari. L'hem escoltat per al grup Porvó. Tenim aquí una component femenina, la Núria Berengueres, que ha participat a part d'aquest grup amb Ultramar. Aquesta formació va actuar a Calella en quatre ocasions, sent la primera el 1979 i la darrera el 1991. És quatre veus i escoltarem a ritme de rumba aquest Tres Amors.

dels primers grups de la Núria Berengueres, aquest quatre veus que ens ha interpretat aquest Tres Amors. I d'aquesta manera, lletra a lletra, cançó a cançó, posem el punt final a aquest abecedari tan especial de la cantada de Calella de Palafrugell. Ha estat un viatge extraordinari a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que més vegades han fet bategar el gironí racó del Portbou, grups que són part de la nostra història, de les nostres nits d'estiu i sobretot de la banda sonora de les nostres vides. Fins la propera. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar d'aquesta calor són el Priorat del Segrià i la Ribera d'Ebre, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 d'aquest pla alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis de 32 comarques. I en successos, el jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest passat dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara al Montsià ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. La titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi per abandonament de menors i també per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. I en plana política, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per, segons diu, no perdre la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I en aquest sentit, la consellera espera que el govern espanyol de Pedro Sánchez sap que haurà d'oferir alguna cosa per convèncer Junts. Així mateix ha reiterat a Junts que a Catalunya hi ha un clam a favor del finançament. Romero ha insistit a aprovar aquest nou model al Congrés abans d'acabar l'any perquè entri en vigor al gener del 2027. I en els esports, a segona divisió, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: em costa dormir.
1: I és que de vegades ens costa dormir, eh? Això ens passa a molta gent a les nits, allò que no acabes de conciliar el somni. Marina Freixas ens parla d'això des del llit. Ballo per oblidar-te.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ritme de les germanes Santos. Aquí tens Lorena Santos i Joana Santos.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 63 02, al telèfon del 107.3.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançó de Mafalda Cardenal. La nova peça, nou senzill, Des de que no estàs.

0: és FM.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: 107.3 FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Música i ritme ara mateix amb Mike Towers. Aquí tens el seu nou treball, Una Namàs.

i no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora Notícies en Punt, amb els companys a la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
0: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes.

0: empreses. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
0: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Ballo per oblidar-te. És la nova cançó de Marina Freixas.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Tu ja no me quedo.
2: La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
5: La teva companyia diària.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons anuncia el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de fins a 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. A més, el nivell 3 del pla Alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis més de fins a 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I seguim amb successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. I en plana política, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per no perdre una finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I seguim amb més política, en aquest cas en educació. La consellera Esther Niubó ha demanat als sindicats canviar el to per avançar i ha descartat derogar el decret de la inclusiva, com demanen en aquest cas el sindicat professors de secundària. En una entrevista a La Vanguardia, Niubó ha assenyalat que no creu que la derogació i creu que el sistema ha de ser inclusiu i garantir la igualtat d'oportunitats, però que no s'ha de posar el pes només a fer que sigui inclusiu i que es necessita una conversa pública. I en els esports, en futbol, el Girona busca avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón, el partit aquesta tarda a partir d'un quart de cinc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race d'inflables i per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app

0: Puc veure't, Can I Watch You, et puc veure, eh? Amb Pharrell Williams, Beyoncé.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Hey, I'm it's Paul.
0: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: Va, una mica d'amor aquí a les zones de la ràdio amb el nou treball de Claren. Aquí tens el Love.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Peus a la sorra i al mar.
0: La veu de Joan Dausà amb Mama Duixa plegats amb aquesta peça. Papi, posa-la al disc.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Cançó i tema musical de Rolling Stones, Jealous Lover. És el tema que ara mateix escoltes.

0: Ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Ràdio Vilafant, la banda sonora del teu dia a dia.

a Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica.

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major.

Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

pic, que em veig a pic. El vessal de sotalera. Em vesteixo d'home antic i empaito la masovera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat del Segrià i la Ribera d'Ebre, segons les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha el nivell 3 activat per perill d'incendi a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'aquestes altes temperatures, el descens de la humitat i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. I en plana de successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda, com diem, aquest passat dijous i ahir divendres ja va passar a disposició judicial. I encara més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva, sent preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per a tots dos detinguts. Parlem ara de política. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per no perdre així la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest mateix matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. En plana cultural, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada de totes, Superestrella. I tancant amb els esports, en futbol, Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a un quart de 5 el València, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: 107.3 FM.
0: A la Becky G li han dit a tot guapa, bonica, però ara li diuen xula, la nova de Becky G des de l'àlbum Baraja Bendita.

0: 107.3 FM.
1: Ja sigui reggae, funky, sol, reggaeton, el que vulguis. Aquí ho trobaràs tot, al 107.3, a Ràdio Vilafant FM.

Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Déjame aguantar. Arriben els Art de Bogotà amb aquest Bigger Splash. La respiració.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: loco en la cancha.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Ritme amb aquesta nova cançó de Jordi Ninus. Les coses bones. Vinga, pensem en positiu.

De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya conmigo.
4: Companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Torna a l'actualitat Carin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda, En la misma cama, el més nou de Carin León.
2: En 24 hores fuimos.

0: Vilafant.
1: Ràdio Vilafant.
0: Un estiu per gaudir.
2: Per una estona ens anem a una disco dels 80 amb aquest tema de Bob Sinclair i Kesha. I can't wait.

0: 107.3 FM.
1: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva ràdio en aquest punt del dial, 107.3.

0: your husband is coming.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Més i bona música amb ritme des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, Romeo Santos, Prince Royce, ara mateix amb aquest Dardos.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: La millor selecció musical del moment.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: No me arrepiento de sentir tanto és l'àlbum. Karol G, Bruno Mars. Aquí tens una peça que es convertirà en un èxit segur. Still.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: Això és Ràdio Vilafant, on la música no s'atura.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento la ràdio que ens uneix.
3: Solo escucho bla, bla, bla, bla. La teva...

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tengo en la mira la trampa.
2: La veu i l'estil de Camilo, El Árbol és el seu nou treball.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un incendi de vegetació forestal a Tordera obliga a demanar el confinament de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa, segons han informat els bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:45 del matí a prop del camí ral del monestir al massís del Mont Negre. En un principi el foc ha cremat un autobús i posteriorment ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi que crema en línia 7. Els bombers treballen per evitar que les flames arribin a unes cases que ja han estat evacuades per la policia local. En aquest sentit, recordem que els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa, precisament per perill extrem d'incendis, a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. I també hi ha el nivell 3 activat a 356 municipis de 32 comarques. Seguim parlant de la meteorologia perquè Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant l'episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Parlem ara de successos. El jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort aquest dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda aquest dijous i ahir divendres va passar a disposició judicial. Seguim amb més successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressen a presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta va acordar ahir privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. Se'ls acusa també d'abandonament de menors i per maltractament animal. A més, se'ls ha retirat la pàtria potestat dels altres dos fills que tenen en comú. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. I en els esports, a la segona divisió, avui el Girona busca la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la Festa Major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la

0: és FM.
1: El flatxa que s'han perdit.
2: Vinga, ja coneixes la veu. Sí, sí, són ells, són la Pegatina. I aquí tens la Voltereta.

0: la mano.
1: Ràdio Vilafant.
2: Au, oh, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: Campus Belluga.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 107.3 FM.
1: Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim tot per a tothom.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, que rico huele, pero más rico tú estás. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme des de Ràdio Vilafant FM. És la dècada prodigiosa. Salta bailando. Vinga, escoltem-la.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 63 02.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: 107.3 FM.
1: Més i més novetats aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Novetats com aquesta de Anita i Shakira, plegades amb aquest Choca Choca.

0: Hits FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: Then we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Veu i música de Manuel Carrasco, La Pucci, plegats amb aquest Canviar. Arriben aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 606 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 5 i 6 de setembre del 2026. La primera d'avui és del compositor Sebastià Figuerola i Escusa. Porta per títol en Josep Marié, l'interpreta la Cobla Montgrins. Amb ella felicitem el company i amic de Camp de Bànol, en Josep Maria Coll, amb motiu d'haver celebrat el seu aniversari el passat dia 25 d'agost. Per molts anys, Josep Maria.

De Sebastià Figuerola Escusa, la Cobla Mogrins, ens acaba d'interpretar en Josep Maria. Del castelloní Pau Guanter, el Rossinyol, escoltarem la Gaia Ocelleta, és obligada de tenora. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, el solista en Josep Coll. La vaig enregistrar en el concert de l'Escala el passat dia 15 d'agost. I se'n va cap a Fortià per a felicitar a la Marina Iter per al seu aniversari celebrat el passat dia 27 d'agost. Per molts anys, Marina.

Josep Coll i Ferrando, a la tenora, amb la Cobla Ciutat de Girona, ens acaben d'interpretar La Gaia Ocelleta. És d'en Pau Guanter i Casa de Vall, el Rossinyol. Del sabadellenc Carles Rovira i Reixac, escoltarem interpretada per la Cobla Sabadell Amic Ramon. Amb ella felicitem a tots els Ramons que el passat dilluns dia 31 d'agost varen celebrar la seva onomàstica, però molt especialment de Bellpuig, en Ramon Massana, de Castelló d'Empúries, en Ramon Buscarons, de Figueres, en Ramon Alzina, en Ramon Costell i en Ramon Sala, de Fuixà, en Ramon Coll, de l'Escala, en Ramon Icart i en Ramon Planes, de Malianta, en Ramon Prat Garcia, d'Olot, en Ramon Soy, de Puigreig, en Ramon Maria Rossell, de Roses, en Ramon Pararols, que el felicita la seva germana, la Maribel de Vilabertran. De Sant Feliu de Guíxols, en Ramon Sans. De Sant Pere Pescador, en Ramon Roig. De Santa Pau, en Ramon Comas, que el feliciten tota la colla i, a més, la Maria Teresa Monclús i en Miquel Corbatera. De Vallfogona de Riucorb, en Ramon Martí Caraltó. De Vilabertran, en Ramon Bec. De Vilafant, en Ramon Comas. I de Vilamacolum, en Ramon Pernau. Moltes felicitats a tots.

La Cobla Sabadell ens acaba d'interpretar Amic Ramon, és d'en Carles Rovira i Reixac. Del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli, és la propera. Porta per títol La Festa. L'interpreta la Cobla Sabadell, el tible solista en Josep Valldaura. De Garrigàs, en Miquel Ferrer i tota la família feliciten a la seva esposa, la Pepita Serra, i a la seva filla, l'Esther Ferrer, amb motiu d'haver celebrat els seus aniversaris, la Pepita el dilluns dia 31 d'agost i l'Esther aquest dissabte dia 5 de setembre, per molts anys a tots.

Josep Valldaura, el Tible, amb la Cobla Sabadell, ens acaben d'interpretar La Festa. És d'en Vicenç Bou i Geli. De Joaquim Ostenc i Dunya Beitia escoltarem Rosaura, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Va dedicada a la filla de l'autor, a l'Aurora Ostenc, per a felicitar-la per el seu aniversari celebrat el passat dilluns dia 31, per molts anys.

interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar Rosaura, és d'en Joaquim Ostenc i d'Unya Beitia. De l'escalenc Pere Mercader i Andreu, la principal del Bisbal ens interpretarà La Festa de l'Escala. Aquesta se'n va cap a Torroella de Fluvià per a felicitar a la Montserrat Gorg, que també el dilluns dia 31 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montse.

0: De Pere Mercader i Andreu acaben d'escoltar La festa de l'Escala, l'ha interpretat la principal de la Bisbal.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: Del compositor Tomàs Gil i Membrado escoltarem Felicitats, interpretada per la cobla juvenible de Gramunt. Aquesta se'n va cap a Sant Pere de Torelló per a felicitar a la Quima Ginebra i en Ferran Torrents per al seu 55è aniversari de noces celebrat el passat dilluns dia 31. Per molts anys, parella!

La juvenil d'Agramunt ens ha interpretat Felicitats, és d'en Tomàs Gil i Membrado. Del compositor Antoni Albors i Assins gaudirem de la seva obligada de tenora Estelada, l'interpreta la còpola la principal de la Bisbal, el solista en Josep Gispert. Aquesta es queda a Figueres per a felicitar a la Sara Astor i en Josep Cofí, que el dilluns dia 31 celebraren el seu 51è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

Josep Gispert, a tota tenora, amb la principal de Lisbal, ens acaben d'interpretar de l'Antoni Albors i Assins, Estelada. D'en Jordi Molina i Membrives, escoltarem Per molts anys. Està interpretada per la cobla La Principal de Cassà. En Xavi Roig, de Figueres, la dedica a la Dolors Pedrós i en Lluís Magrià per a felicitar-los per el seu 36è aniversari de noces, que han celebrat aquest dimarts dia 1. Per molts anys, parella.

Acaben d'escoltar Per molts anys, és d'en Jordi Molina i l'ha interpretada a la còbola La Principal de Cassà. De Figueres, en Josep Maria Giró i l'Assumpció Canet i tota la família feliciten a la seva filla, la Raquel, que aquest dimecres dia 3 fou el seu sant. Moltes felicitats, Raquel. Però tu la sardana del compositor Cifric Albany, La Font Sagrera, l'interpreta la Cobla Montgrins.

Acaben d'escoltar La Font Sagrera, és d'en Cifric Albany i Abril i ens l'ha interpretat la Gobla Montgrins. La propera es queda aquí a casa, Vilafant. És per a felicitar a la Maria Carpio i en Josep Cabanyó, de part de tota la família i també nostra, ja que el dimecres dia 2 varen celebrar el seu 59è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Vicenç Coromines i Pi, interpretada per la Juvenívola de Sabadell. El seu títol, Amor Etern.

Amor etern, de Vicenç Coromines i Pi, ens l'ha interpretat la Cobla Jovenívola de Sabadell. I no parem amb les noces. Ara és el torn de l'Isidre Verdés i de la Mercè Virosella de Castelló d'Empúries, que aquest divendres dia 4 han celebrat les seves noces d'or per molts anys, parella. La sardana que els hi dediquem és precisament Noces d'or, del compositor Francesc Civil i Castellví. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

0: De Francesc Civil, la Cop la Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Noces d'Or.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 5 de setembre, a Olot, en el Firal, a les 12 del migdia, hi ha ballada amb la principal d'Olot. A Pont de Molins, a 3 quarts del migdia, hi ha sardanes amb els Rossinyolets. A Sarrià de Ter, a la plaça de l'Església, a 6:15 de la tarda, Cop la Rossinyolets. A l'Estartit, és la festa dels masos de Torroella i l'Estartit, en el càmping Castell Montgrí. A les 6 de la tarda, cobla la principal de Porqueres. A Sant Pau de Segúries, a plaça de Francesc Estabanell, a 6:45 de la tarda, cobla Ciutat de Girona. A Artés, i a Vallada de les 7, amb la cobla Mediterrània. A Mer, és la festa de la Vergínia, barri del Pedreguet, a les 7 de la tarda, i a ballada amb la principal de Banyoles. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 9 de la nit, cobla Foment del Montgrí. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla, la principal de Llobregat. Per aquest diumenge, dia 6 de setembre, a la Bisbal, en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles, sortint de missa de 10:45, sardanes amb la principal de Banyoles. A Llers, en la plaça de l'Ajuntament, a 11:45 del migdia, sardanes amb la cobla, Vila de la Jonquera. A Casavells, a Matajudaica, a les 12 del migdia, hi ha la cobla, la principal de Cassà. A Sant Pau de Segúries, és la festa major, a les 12 hi ha missa i a la sortida 2 sardanes. I a les 5 de la tarda, en la plaça de la Generalitat, ballada completa amb la cobla Rosaleda. A Viladrau, plaça major, 12:45 del migdia, sardanes amb la Lluïsos de Taradell. A Gombrèn, plaça del Roser, a la 1 del migdia, cobla Foment del Montgrí. A Olot, en el Firal, a la 1 del migdia hi ha ballada amb la principal d'Olot. A Sant Llop, a Mianigues, a la 1 del migdia hi ha sardanes amb la Bisbal Jove. A la Jonquera, en el carrer Major davant de la Societat, a la 1 del migdia, 3 sardanes. I a 6:15 de la tarda, ballada completa en el mateix lloc amb la cobla Vila de la Jonquera. A Montesquiu tindrà lloc el segon aplec, en la zona de la Pèrgola, a les 4 de la tarda, cobla Ciutat de Girona i Mediterrània. A Sarrià de Ter, en el Parc de la Salut, a 4:45 de la tarda, cobla Maravella. A Rabós d'Empordà, plaça d'en Pere i la Nita, a 4:45 de la tarda, cobla principal de Banyoles. A Colomers, a la plaça de l'Església, a 5 de la tarda, cobla Rossinyolets. A Vidreres, a la plaça de l'Església, a 5 de la tarda, cobla Salvatana. A Puigcerdà, a la pista poliesportiva de Villalobent, a 5 de la tarda, cobla la Moreneta. Vilobí d'Onyà, Salitja, a plec de la Mare de Déu de les Fonts de Salitja, a 5 hi ha ballada amb la cobla Servianenca. A Vilamalla, és la festa de Sant Gil, a 5 de la tarda hi ha ballada amb la Flama de Farners. A Palamós, tindrà lloc el 57è aplec a la plaça de la Nau, tarda i nit. Comencen a 5 de la tarda, cobles, Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi. A Anglès, en el Parc de la Font del Canyo, a 6:15 de la tarda, cobla la principal de Cassà. A Cadaqués, en el Passeig, a 7 del vespre, ballada amb la cobla Genisenca. A Blanes, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Bisbal Jove. I a Juià, a 7:45 del vespre, hi ha ballada amb la principal de Banyoles. Dilluns, dia 7 de setembre, a Olot, en el Firal, a 12 del migdia, hi ha ballada amb la principal d'Olot. I a 10 de la nit, en els claustres del Carme, concert amb les cobles principal d'Olot i Montgrins. A Vidreres, en la pista del Jardí del Casino, de la Unió, concert vermut amb la Flama de Farners. Dimarts, dia 8 de setembre, a la Jonquera, en el carrer Major, a 1 del migdia, hi ha sardanes amb la cobla Montgrins. A Viladrau, en la plaça Major, a 12 del migdia, contradansa i sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. I a 5, en la mateixa plaça, Vall del Ciri i sardanes amb la mateixa cobla. A Puigcerdà, plaça dels Herois, a 1 del migdia, cobla Ciutat de Manresa. A Olot, a les Fonts de Sant Roc, a 5 de la tarda, hi ha ballada. I a 9:15 del vespre, en el Firal Petit, sardana Adéu Vila d'Olot, tot amb la cobla la principal d'Olot. Dijous, dia 10 de setembre, a la Garriga, en el Passeig, a 8 del vespre, 69è aplec de la sardana, amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre, a 10 de la nit, i a la cobla la Flama de Farners. Divendres, dia 11, Diada Nacional de Catalunya. A Vidreres, en la plaça 11 de setembre, i a 11 del matí, cobla banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Vilabertran, plaça Major, a 1:15 del migdia, lectura del manifest commemoratiu i tot seguit sardanes i vermut. A Cadaqués, en el Cap de Creus, a 11:15 del matí, ballada amb el coble Rossinyolets, i a 8 del vespre, en el Passeig, ballada amb el coble la principal de Banyoles. A Llançà, al matí a 12, a la plaça Major, coble Baix Empordà. A Santa Cristina d'Aro, a plaça Mossèn Baldiri i Reixac, a 1 del migdia, coble Ciutat de Girona. A la Jonquera, carrer Major, a 6 de la tarda, coble Vila de la Jonquera. A Puigcerdà, a la plaça de l'Alguer, a 6 de la tarda, coble Ciutat de Manresa. A Tossa de Mart, en el passeig de Mart, a les 6 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Sol de Banyuls. Aquí a Figueres, a la Rambla, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal d'Olot. A Llagostera, plaça de Catalunya, 6:45 de la tarda, cobla Rossinyolets. Tarroella de Montgrí, plaça de la Vila, a les 7 de la tarda, cobla Foment del Montgrí. Al Vendrell, Rambla, a les 7 de la tarda, cobla La Principal de la Bisbal. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 7 de la tarda, cobla Principal del Rosselló. A Palamós, en el passeig de Mart, a les 7 de la tarda, cobla Bisbal Jove. I a Blanes, en el banc dels músics, a 7:45 del vespre, cobla La Flama de Farners. Dissabte, dia 12 de setembre, a Palamós, a l'ermita de Belllloc, a les 12 i a la cobla Baix Empordà. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, 6:45 de la tarda, cobla Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadeses, plaça Major, a 6:45 de la tarda, cobla Juvenil de Sabadell. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla Sant Jordi. Diumenge, 13 de setembre, a Sils, 62è a plec, en la pista coberta, matí a les 11 i tarda a les 4, cobla Ciutat de Girona, Marinada, Mediterrània i Principal d'Olot. Santa Cristina d'Aro, festa major de Romanyà de la Selva, a la plaça de l'Església de Romanyà, a les 12 del migdia i a la cobla La Principal de Banyoles. A Lloret de Mar, a l'Ermita de les Alegries, a les 4 de la tarda, cobla Contemporània. A Jafre, a la plaça del Castell, a les 6 de la tarda, hi ha concert de sardanes i música per a cobla, i a 7:45 del vespre, tot seguit del concert, hi ha ballada a tot amb la cobla La Principal del Llobregat. A Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Baix Empordà. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I seguim amb més sardanes. Del mestre Francesc Mas i Ros escoltarem L'Aplec de Mataró, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. I és a Mataró que se'n va per a felicitar a l'amic i company, en Francesc Almirall, que aquest divendres ha posat un any més sobre les espatlles. Per molts anys, Francesc.

de Francesc Mas i Ros, la principal de la Bisbal, ens acaba d'oferir l'aplec de Mataró. En Xavi Roig felicita en Albert Pibernat, que aquest divendres dia 4 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Albert. Ha escollit la sardana del compositor Pere Rigau en barretó. És obligada de Flabiol. La cançó de l'Ocellet l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. El solista, l'Òscar Sánchez.

Òscar Sánchez en el Flabiol amb la Cobla Ciutat de Girona ens acaben d'oferir la cançó de l'Ocellet. És d'en Pere Rigau i Poc en Barretó. De Figueres, en Víctor Dalmau i tota la família feliciten la seva esposa, la Conxita Pedrosa, que ella també aquest divendres dia 4 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Conxita. També de part de la Rosa i l'Alfredo i nostra. Et dediquem la sardana del compositor Miquel Tudel i Benavent, que porta per títol Sense por. L'interpreta la Cobla, la Flama de Farners.

Sense por, de Miquel Tudela i Benavent, ens l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners. L'amiga d'Igualada, la Pilar Prim, aquest divendres dia 4 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Pilar, molt de petons. La sardana no podia ser altra que la que va escriure el teu pare, el castelloní Miquel Prim i Ametller. El primer xiscle l'interpreta la cobla orquestra nocturna.

De Miquel Prim i Ametller, la Cobla Orquestra Nocturna ens ha interpretat el primer xiscle. De Joan Jordi Beumala i Sant Pons escoltarem, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Maribel, i va dedicada a la cosineta de Vilabertran, la Maribel Pararols, per a felicitar-la per al seu aniversari que celebra aquest dissabte dia 5, per molts anys, molt de petons.

interpretada per la Cobla Sant Jordi, acaben d'escoltar Maribel, és d'en Joan Jordi, Veu Mala i Sant Pons. Aquest dissabte dia 5 tenim l'amic de Fuixà, en Ramon Coll, que també celebra el seu aniversari. Per molts anys, Ramon, una abraçada. La sardana és la del teu fill, en Josep, obligada de tenora, amb el títol de Dolça Tenora. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona i el solista, el propi autor...

Josep Coll i Ferrando a la tenora amb la ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Dolça Tenora. És del propi Josep Coll. Tornem cap a Igualada. Aquesta vegada és per a felicitar a l'Àngel Reig, que ella és aquest diumenge dia 6 que celebra el seu aniversari. Per molts anys, Àngels. He escollit la sardana del compositor Miquel Solà i Ferrés, interpretada per la cobla Almugabarenca. El seu títol, Fires d'Igualada.

0: La cobla almogavarenca ens acaba d'interpretar Fires d'Igualada. És de Miquel Solà i Ferrés.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Del príncep de la tenora, en Ricard Viladesau i Caner, és la propera. Girona 1808 està interpretada per la cobla Marinada. I és a Girona que se'n va, per a felicitar a la Montse José i en Pitu Garcia, que aquest diumenge celebren el seu 55è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

La Cobla Marinada ens acaba d'oferir Girona 1808, és d'en Ricard Viladesau i Caner. De Marcelí, Bayer i Gaspar escoltarem Pilareta, interpretada per la Cobla Salvatana. De Llançà, en Pitu Molina, tota la família i tots els dels curs de les sardanes de Vilabertran, felicitem a la seva esposa, la Pili Robles, que aquest diumenge dia 6 és el seu aniversari. Per molts anys, Pili!

La Cobla Selvatana ens acaba d'interpretar Pilareta, de Mercedí Baier i Gaspar. I l'últim aniversari que tenim d'aquest diumenge, dia 6, és el veí i amic en Narcís Roure, el missier. Per molts anys, Narcís. La sardana, com sempre, del mestre Francesc Camps i Comelles, que et va escriure pel teu lluïment amb el tible. L'encís d'en Narcís, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona. El solista, tu mateix.

Narcís Roure, el Tible, amb la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar l'Encís de Narcís. És d'en Francesc Camps i Comelles. El passat dia 24 d'agost, a Santa Coloma de Farners, la Flama de Farners va estrenar la sardana de la Bàrbara Ardanoy, que porta per títol Aixopluc Celestial.

La Flama de Farners ens acaba d'interpretar Aixopluc Celestial. És de la Bàrbara Ardanoi i fou estrenada a Santa Coloma de Farners el passat dia 24 d'agost. Acomiadarem el programa amb l'estrena que tingué lloc el passat dia 29 d'agost a Premià, interpretada per la Cobla Sant Jordi. El seu títol, La teva pell salada. És del jove castelloní Amar Timón i Barceló. Fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
2: Hola, amics, què tal? Doncs no podria ser de cap més manera. Però problemes hi ha en el món mundial de guerres i de coses desagradables. Perquè nosaltres estiguéssim ocupats també d'aquestes coses. Amb la música en tenim suficient per alliberar-nos de tots aquests problemes. Hola, amics, una setmana més ha passat i ens tornem a retrobar aquí a través de la teua sintonia per disfrutar al llarg d'una horeta de la música de les nostres petites i grans formacions. En formació d'estiu, clar està, perquè no és el mateix una gran sala de ball, que també hi són, sinó una música, una orquestra, un ball a la fresca, en què les coses, sembla que no, però són quelcom diferent. Ben retrobats, i comença aquí una sessió més de la ràdio, com no, en la seva façana de música per escoltar, música per ballar i en la selecció de grans orquestres d'estiu. Oh, quina
1: calor que fa! Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.

la música que ens acompanya també de les grans orquestres en aquesta ocasió, i com no, música de Glenn Miller.

0: programa de Joaquim Pijuan.
1: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. I continuem la nostra marxa a través de la música. I ho fem en aquesta orquestra Capitol en el seu dun-dun.

Disfruta de la música escoltant-lo ballant al ritme de l'embalat d'estiu a través de la teva sintonia preferida, com no, cada setmana amb tu per oferir-te doncs el millor de les nostres orquestres al ritme d'estiu.

I després d'aquest tema, anem a veure què fan les gavines i què fa el mar per refrescar-nos un xic.

0: veiem que tot està en el seu lloc.
1: Aquest estiu...
2: Oh, quina calor que fa!
1: Refresca... Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.
0: I és cert que la calor ens hem de passar-la com puguem. Doncs nosaltres intentem la música refrescar a la nostra audiència. No sé si ho aconseguim, però almenys ho intentem. L'orquestra Miramar, Bailando.

0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat.
1: Balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu.

Nosaltres una vegada més hem apostat a l'estiu per la ràdio musical, ja que ja tenim prou cabòries per afegir-n'hi més. És temps de vacances, és temps de distracció, és temps per escoltar i disfrutar i ballar, si s'escau, a la ràdio musical, aquí a través de la teua sintonia. I ara seguim amb l'Orquestra Galilea a ritme de xa-xa.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tote siempre a ti. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. Una dita que tenim a casa nostra que mai no ha estat més encertada. Tot el que té un principi té un final. Amics, s'ha augurit l'horeta aquesta del nostre programa. Per tant, us hem de passar pel proper. Hi haurà més de la música d'estiu. Nosaltres us deixem a tots i a totes que sigueu, mentrestant, molt i molt feliços. Esperem que hagueu disfrutat del programa i contem amb tots vosaltres. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. Protecció Civil ha convocat aquest matí per això el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta tant de risc d'incendi forestal com el d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a l'N420 al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, també en successos, un macrocontrol de camions de transport a la passeta Sant Sadurní d'Anoia, l'Alt Penedès, ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí 35 vehicles pesants. El balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment de temps de conducció i descans, una denúncia per manca de la inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut per un delicte de falsedat documental. D'altra banda, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant, ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: En cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més a partir de les 7 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: Aquesta també té ritmes caribeños, gente de zona i Juan Magán i la

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM.
2: I tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: La incombustible Madonna torna a escoltar-se aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest treball amb la col·laboració de Fate, Madonna i Fate, Read My Lips.

0: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí a Ràdio Vilafant.

La cançó i el tema de Marc Seguí arriba ara mateix amb aquest nou senzill Esperando que vuelvas. L'escoltem aquí, plegats, a Ràdio Vilafant.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
3: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui com per demà diumenge, quan es preveu a més que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. El nivell 3 del Pla Alfa, en aquest cas per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants del 3:15 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en un camp proper a l'N420 a terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, un macrocontrol de camions de transport a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí un total de 35 vehicles pesants. Com dèiem, el balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment dels temps de conducció i descans, una denúncia per manca d'inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut per un delicte de falsedat documental. D'altra banda, en plana cultural, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Toni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, concretament a partir de les 7 de la tarda. I en plana esportiva, en futbol, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant a segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit, de fet, ha començat a 4:45 d'aquesta tarda. D'altra banda, Barça i Espanyol jugaran demà els seus partits de primera divisió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

Cançons i temes que van arribant aquí al 107.3 de Ràdio Vilafant FM. La Guaracha, oh, oh, oh, és la nova de Manuel Turizo i Martin White.

0: Així sona aquesta de Lérica i Funzo, Domingo de Playita. Ja ens agrada.
1: Ay, si te tuviera cerquita, mi niña bonita.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
4: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: senyors joves.
1: Mira, un noi guapo o una noia guapa amb una sala de ball, amb una terrasseta, i et fa una clocada d'ulls. Atenció, wing-wing. És el que ens diu Charlie XX. Change.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Novetat discogràfica per aquesta setmana de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
3: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, músiques, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la

107.3 FM. A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers han estabilitzat un incendi al voral de la carretera C58 a Ripollet. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha obert un carril en sentit nord, però que la via acumula uns 5 quilòmetres de retencions perquè s'ha hagut de tallar la circulació durant una hora. En sentit sud hi ha un carril bloquejat i uns 2 quilòmetres de circulació lenta. L'avís del foc s'ha rebut poc abans de 4:45. Primer s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers i un cop estabilitzat el foc s'han quedat 7 dotacions per acabar d'apagar-lo. El cos ha exposat que les flames han afectat vegetació, horts i algunes barraques que hi havia a la zona. Tot plegat mentre es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques catalanes. El nivell 3 d'aquest Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a la carretera N420, al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, una vintena de persones de diferents entitats ecologistes han protestat a Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que se celebren al poble cada festa major. Amb pancartes i un megàfon s'han situat just a l'entrada del recinte per denunciar la tortura que pateixen els animals, asseguren i assenyalen que és una vergonya que això segueixi passant al segle XXI. Per la seva banda, des de l'organització dels correbous asseguren que no hi ha cap debat al poble i lamenten que la majoria dels que protesten no han estat mai en cap d'aquests correbous. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: dices son mentiras, hombre. Siempre está igual. No va a cambiar en tu vida. El que no va a cambiar soy yo. Adiós.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
4: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Versió més discotequera de l'èxit de Sutherland, Tuturu. Ara Big Charlie li ha posat més ritme.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casella, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
2: A la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Estàs a Ràdio Vilafant, el teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: 107.3 FM.
1: Apunta't al 107.3, queda't en aquest punt del dial per gaudir de la millor música, com aquest nou treball de Enol, Bésame Suave.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me'n quedes, no sé, però el lo bebes. La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Més música, més energia, més so, més qualitat, més Ràdio Vilafant.

0: A Vilafant, donació voluntària de sang. El proper dilluns, 14 de setembre, al Centre Cívic Les Mèlies, a Les Forques, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Recordeu, donació voluntària de sang a Vilafant, el dilluns 14 de setembre, al Centre Cívic Les Forques, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donen una mica. Pots ajudar a salvar vides.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí el tens, Ukel, sap fer ballar la gent. Ens ho demostra una vegada més amb el Moving to the Sun. Ukel.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Rejo Plus.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs vinga, som-hi. Aquí estem de nou per compartir i escoltar junts aquestes estrenes d'aquesta nova setmana, ja encetant el mes de setembre. I és que, mica a mica, l'estiu se'ns va apagant i anem encarant ja la tardor del 2026. Sigui com sigui, la música no s'atura, els èxits segueixen sonant i la música nova, que segueix sent protagonista setmana rere setmana en aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix a través d'aquestes estrenes que t'acompanya, com us deia, setmana rere setmana. Avui començarem a casa nostra, a Catalunya, amb Biel Bullich. Ell és un cantant i compositor i productor independent originari de Sant Just d'Esvern. La seva nova cançó, la qual escoltarem per iniciar avui el nostre camí, es diu Un desig. És una d'aquelles cançons que giren al voltant de la idea d'imaginar una vida compartida a llarg termini. És la projecció de futur d'una relació sana. Un desig és la nova de Biel Bullich. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

La nova i recent història de Biel Bullic es diu Un desig, aquest cantant, compositor i productor originari de Sant Just Desvern, al Baix Llobregat. I és que així amb ell, amb aquesta cançó anomenada Un desig, hem començat a caminar per aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge internacional cap a Toronto, cap al Canadà, amb Frank Walker, que és un reconegut DJ i productor de música electrònica, i Alexander Stewart, que és un cantant i compositor de música pop, nascut també a Toronto, al Canadà, i junts ens presenten la cançó Missing Place, que ens parla de trobar el sentit de la vida i l'estabilitat a través de l'amor.

Missing Piece, aquesta és una de les cançons de Frank Walker i la col·laboració i participació en la veu de Alexander Stewart, aquest cantant i compositor també de Canadà. El ritme que ens han portat ells dos i ara mateix amb la participació en aquestes estrenes d'aquesta setmana de Blanca Campins, que és una cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art nascuda a Barcelona, ens ofereix ara mateix la seva nova cançó, que és Microfamós, de Pacotilla, que és una sàtira brillant i afilada sobre les relacions modernes de l'era digital i la fauna urbana de ciutats com Barcelona.

Microfamós de Pacotilla, aquesta és la nova cançó de Blanca Campins, cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art de Barcelona. Així ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, fem un viatge de nou i en aquest cas anem fins a Austràlia per escoltar Angus and Julia Stone, que són un duet de germans, cantautors originaris de Sydney, d'Austràlia. La cançó que ens presenten és The Cherry Farm, que gira al voltant de l'absència, la pèrdua i la impossibilitat d'acomiadar-se d'algú estimat. The Cherry Farm, Angus and Julia Stone.

Des de Sydney, Austràlia, així arriben Angus and Julia Stone, aquest duet de germans, cantautors, la cançó de Cherry Farm, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya per escoltar Car. És el nom artístic de Carmen Palací Ribas, nascuda com a artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica originària de Benissa, la comarca de la Marina Alta, Alacant. Ens presenta la cançó Addicte a tu, que és el primer avançament del seu proper disc d'estudi, i la cançó ens submergeix en una atracció física i emocional totalment obsessiva i addictiva, gairebé hipnòtica.

Addicte a tu, aquesta és la nova cançó de Car, és una de les veus, tenint en compte aquest 2026, una artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica que ens arriba des de la Marina Alta, des d'Alacant, la seva cançó Addicte a tu, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. I anem ja per al més nou de Bryan Adams, és un històric cantant, guitarrista i compositor i fotògraf, nascut al Canadà, amb una carrera realment estratosfèrica que supera els 50 anys i acaba en un més de 100 milions de còpies a tot el món. Ens arriba amb la seva nova cançó que es diu The Ballad of Terry Fox. Aquesta cançó que és bé arribada d'una enorme càrrega emotiva perquè és l'homenatge a un heroi, és un tribut directe a Terry Fox, una de les figures més estimades i heroiques de la història del Canadà. L'any 1980, després de perdre la cama dreta a causa d'un càncer d'ossos, en Terry va iniciar la coneguda Marató de l'Esperança, corrent milers de quilòmetres a través del país amb una cama artificial per recaptar fons i conscienciar sobre la investigació contra el càncer. Per tant, ell li fa un homenatge en la seva nova cançó, que es diu així, The Ballad of Terry Fox, la nova de Bryan Adams.

Així sona la nova creació musical de Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. És el seu nou èxit que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ara mateix amb el senyor Corella. És el nom artístic d'en Jordi Corella, un cantautor independent originari de Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Aquesta cançó, Com m'agrada l'estiu, bé, és una de les peces lluminoses i vitals de la seva discografia. És un manifest clar a favor de la desconnexió, la lleugeresa i la vida sense presses, com passa l'estiu. Com m'agrada l'estiu, el més nou de senyor Corella.

La cançó es diu Warrior, és el més nou de la cantant Delta Goodrem. És una superestrella del pop, cantautora, pianista i actriu, nascuda a Sydney, a Austràlia. La seva cançó Warrior, que és la més nova que ha donat a conèixer aquesta setmana, ens parla bé d'un missatge profundament empoderador sobre la resiliència, el creixement personal i la força interior. De fet, la cançó, com hem pogut escoltar, té molta força. Warrior, el més nou de Delta Goodrem, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que segueix al teu costat, siguis on siguis, com cada setmana. Tornem a Catalunya per escoltar en Mato. És un projecte musical de Mateu Feliu, un jove cantant i compositor independent de Premià de Mar, i que s'ha consolidat com una de les veus clau de la música urbana, el trap en melòdic, el rhythm and blues i l'afrobeat en català. La seva nova cançó es diu Fellini. És una picada d'ullet directa a l'univers del cèlebre director de cinema italià Federico Fellini.

Des de Premià de Mar, al Maresme, ens ha acompanyat Mateu Feliu, més conegut com en Matu, i aquesta és la seva cançó, anomenada Fellini. Així és una altra de les històries noves que sonen en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Dylan John Thomas, que és un cantautor i guitarrista nascut a Glasgow, a Escòcia, i la cançó que escoltarem d'ell és Come and Get It, i que ens parla i explora, més ben dit, els conflictes interns, les contradiccions i les tensions que s'experimenten en arribar a la joventut adulta.

Des d'Escòcia, així ens ha arribat Dylan John Thomas amb aquesta cançó Come and Get It, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Anem per Javito, que és el nom artístic de Javi Alonso, un cantant i MC de música urbana i de rumba, nascut a Mataró, al Maresme, i amb la seva nova cançó que es diu Que no s'acabi mai, que és una oda a gaudir del present i dels vincles autèntics.

La nova cançó de Javito, que no s'acabi mai, des del Maresme, des de Martaró, així ens arriba amb aquesta cançó i aquest en ritme que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diuen Good Neighbors, és un duet britànic d'indie pop format a Londres, Anglaterra, a finals del 2023, i amb la seva nova cançó que escoltarem ara mateix, Mary Jane. És una cançó que van compondre en poca estona i és un retrat cru, vibrant i a vegades incòmode de l'enamorament sec i també l'obsessiu. Mary Jane és el més nou dels Good Neighbors.

Mary Jane és la més nova, la més recent d'aquest duet anomenat Good Neighbors, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Lapiaz és el projecte artístic de Jordi Lapiaz, un músic, cantant i compositor independent de català. Ell ens porta la seva nova cançó anomenada Tu i jo, que és un retrat íntim de la complicitat, el refugi mutu i la intimitat compartida. Nova història de Lapiaz.

0: joc de cartes i aquesta cançó, tant tu i tant jo, però no sap conjugar un nosaltres.
1: La Piaz, aquesta és la seva nova cançó, Tu i jo, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes trenes que s'acaba. Arribem al capdavall del nostre camí, però abans encara ens queda una cançó, que és la que ens portarà Marley. Marley és una coneguda jove cantautora, productora i creadora de contingut emergent, independent, que arriba des de Londres, Anglaterra, una nova artista, amb la cançó Baddest Bee, que és l'abreviació estilitzada de Baddest Beach, o la borda més dolenta, o la reina absoluta. És un autèntic crit d'autoestima en clau humorística i irònica davant la crua realitat econòmica moderna. Baddest Bee, amb Marley, posa el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

I aquí la tens, és la cançó i el tema que escoltes a la sintonia de la ràdio, una de les bones peces musicals ara mateix de Katy Perry. Watching Born és el treball de Katy Perry.

0: 107.3 FM.
1: Paqui un palacio si no.
2: La veu de Maluma, nova cançó i nou treball discogràfic. Aquí tens Tu Recuerdo, Maluma.

0: L'any 2001, un grup de joves que estaven de festa en una zona apartada de la regió de Múrcia van contactar amb alguna cosa estranya que, segons van poder explicar posteriorment, tenia totes les característiques d'haver vingut de l'espai exterior. Uns fets que van passar a l'estat espanyol i que, per algun motiu que desconeixem, van quedar tapats i de la qual no es pot trobar informació oficial. Estem davant del primer cas certificat de contactisme que el govern o alguna institució superior va voler tapar en el seu dia? Avui, en el darrer capítol de la temporada, intentarem treure l'aigua clara a aquest misteri. Perquè a l'estiu, la nit més fosca és pànic a la ciutat.
1: La nit més fosca, pànic a la ciutat.

0: Bones, benvinguts un dia més a la versió d'estiu de la nit més fosca. Per tant, benvinguts a Pànic a la ciutat. Avui estem en el desè programa. Per tant, estem a l'últim capítol d'aquesta temporada de Pànic a la ciutat. Me'n recordo si hi ha la cinquena, la sisena. Podem dir ja programa consolidat. I recordeu que durant aquests 9 programes anteriors hem estat parlant d'extraterrestres, contactisme, abduccions, éssers que venen de l'espai exterior o que no sabem ben bé d'on venen, i sempre ho hem fet, o la majoria de casos ho hem fet, doncs amb éssers que apareixen o no als Estats Units, perquè aquestes coses tots sabem que només passen als Estats Units, més en dues ocasions que hem anat a Brasil i després hem anat a l'ex-URSS, hem anat a Rússia. Però en aquesta ocasió, per acabar el programa, jo crec que hauríem... no creu convenient que hauríem de fer més a prop de casa, i en concret ens anem per analitzar un cas també de possible contactisme, que ja ens explicaran tant en Jacint com en Francesc què va passar. Ens hem d'anar al sud d'Espanya a principis del segle XXI, en concret entre el 6 i el 9 de setembre de l'any 2000, on aquí també diverses persones, no només una, sinó teníem diferents testimonis, van veure no només un objecte volador no identificat, o sigui, no només un ovni, sinó que a més es diu que presumptament van contactar amb un ésser de l'espai exterior. I per explicar-nos això tenim, com sempre, el nostre incrèdul de capçalera, Francesc Morales. Què tal?
1: Hola, molt bones. És el sisè, eh?
0: És el sisè temporada?
1: Segons els meus càlculs. A més, jo crec que això ja en el primer episodi d'aquest estiu ho vam discutir-ho. Això crec que és el sisè, la sisena temporada de...
0: Vam discutir-ho,
1: com si fos ahir.
2: És el que passa quan no tens pàgina Wikipedia. Sí. O sigui, tothom té pàgina Wikipedia, menys nosaltres.
0: Que la cosa és, si ho vam discutir o ho vam buscar.
1: El que passa que cada vegada em costa més saber en quin moment vam parlar de què.
2: Llegendes urbanes, primer. Segon, jo no el recordo.
0: Jo tampoc, estaríem drogats. Tercer, tampoc.
2: Sectes, conspiracions,
0: quart, conspiracions cinquè, sí, no ho sé.
1: Societats secretes.
0: No. Ah, és veritat, sí, segon, és veritat. Sí, és veritat. Bueno, no sé.
1: Aquest deu ser el de fa dos, no?
0: A YouTube està tot. Hi ha iVoox, hi ha Spotify, està tot. Busqueu.
1: Aquí està. A YouTube està tot. Doncs el cas que us porto aquí de més cap aquí, tornem a Espanya.
0: Tornem.
1: No hauríem d'haver marxat mai.
0: I
1: gairebé hem marxat unes quantes vegades, però sembla ser que l'atracció...
0: 7 segons.
1: ...de la Guàrdia Civil...
0: Vam marxar 7 segons i...
1: Ahà, sí. 7?
0: 7 o 14, no sé.
1: Sí, em pensava que era una mica més.
0: Bueno, la senyora aquella li va donar temps d'aixecar les mans, allò, el meme aquell, doncs allò.
1: Ostres, que digui alguna cosa als comentaris. Sí, i si no és ella, la gent de la regió de Múrcia, que és cap on anem d'anar ara.
0: Ui.
1: Ens escolten a Múrcia?
0: Allò, jo crec que sí, Múrcia, perquè ara el president Illa ha anunciat que la diada del 12 de setembre es farà a Múrcia. Que dius, a veure, ja celebrava... A Múrcia o Extremadura, una nit?
1: Extremadura.
0: Va, és igual, tot està per allà. Bueno, però molta gent s'ha alarmat per dir, hòstia, quin desastre. Bueno, ja se celebrava a Madrid fins fa poc, O sigui, fins ara sempre a celebrar a Madrid, perquè a més tot a celebrar a Madrid que celebrava a Múrcia, Extremadura o Guadalajara. Dona igual.
1: Però, bueno. Sí, és aquella que van assaltar uns patriotes, no? La sí, sala Blanquerna.
0: Sí, exacte, sí. Doncs ara aniran uns patriotes d'Extremadura a assaltar-lo, també.
1: Uh-huh. Sí.
0: La democràcia que hem usat entre tots.
1: Sí, Franco no va morir, va explotar en mil trossos. Doncs hem d'anar cap a aquesta regió, i aquí sí que has comentat el tema d'un ésser. Aquí sí que, a veure, jo el cas no me'l crec massa, però dintre de tots els que hem tocat, aquest és el que jo crec que té més possibilitats. Però allò que en alguna ocasió he dit, no? O hem comentat, de que al final nosaltres serem els nostres propis extraterrestres. Uh-huh. O sigui, que començarem a tontejar tant amb l'espai exterior que al final coses de l'espai exterior arribaran per culpa nostra en el nostre propi planeta. Uh-huh. I quan dic coses, em refereixo segurament en matèria, formes de vida més o menys simples, que segurament existeixen allà fora, perquè jo, el senyor aquell que vam... ulls grans i amb mans, amb dits i tal, això no deixa de ser una projecció de nosaltres mateixos i de folklore que ve del passat. Ara, alguna ameba o alguna cosa estranya que pugui haver-hi, o plantes i tal, a no sé on, sí, clar, això no. Seria molt boig pensar que de tots de totes les roques que van volant per allà, fent voltes, la nostra sigui l'espacial, no? També sentir-se especial és molt propi de l'ésser humà. Total, que aquest cas és tot del segle XXI.
0: Deixa'm que presenti.
2: És que no, ja ni em deixa presentar-ho.
0: No, deixa'm...
1: Ah, clar, que és així, no, perdó.
0: Clar, deixa'm que presenti.
2: Clar,
1: sí.
0: Sí, no, clar, en Jacint, clar, no sabem si mai s'ha d'Espanya.
1: Sí, sí, això
0: Jacint,
1: ja ens, ja ens havia passat a l'anterior, no? Que en Jacint
2: sí.
1: No,
2: sí,
1: no,
2: no, no, no, no parlar. Un ombra.
0: Que tal, que bé, Extremadura, Múrcia, això on es passi la cosa aquesta, bé?
2: Sabeu que mai he anat de l'Ebre cap en baix? Bueno, a Madrid una vegada hi ha estat.
1: És l'Ebre la diada a Figueres?
2: Sí. No ho sé, tampoc
0: sí,
2: segur.
0: Sí, home, sí, que teniu la policia allà de gala. I fe...
2: Policia!
0: Allà, o sigui, el vestit de gala de la Guàrdia Urbana de Figueres és molt xulo, eh?
2: Vale. Ah, sí? Sí, sí, sí, no dic que no,
0: és així, rotllo, dir... bifit, és així rotllo com un bifitter d'aquests de
2: no sé, perquè surts al carrer fa mitja coseta, saps? Sí.
0: Però sí, sí que celebra. A Roses, des de, o sigui, a Roses abans celebrava i ara s'ha deixat de fer, no sé per què, pel que sigui.
2: Bueno, sí.
0: Però Figueres ho feu.
1: A Roses es celebrava la diada.
2: Bueno, celebra... és que què entenem per celebrar?
0: Bueno, a Roses...
2: Quatre polítics amb quatre flors.
0: A Roses des de fa una... Sí, des de fa una època... Durant una època es va fer un acte institucional i tal, se va donar...
2: O venia gent?
0: Ple, hi havia canapés.
2: Ah, clar.
0: Bueno, sí, sí, hi havia canapés, em sembla que no. Bueno, no ho sé.
1: Nosaltres vam fer un programa especial, o potser dues fins i tot, de la diada, no? Fa molts anys.
2: Sí, sí,
0: pot ser.
2: Algú recordo.
1: Que vam enviar un reporter especial.
2: Sí.
0: És veritat.
1: A parlar amb colombians.
0: Que li van regalar, més, van anar i van convidar a sopar i tot.
1: Això s'hauria de tornar a posar a les xarxes per no sé.
2: Per que gent tingui malsons. O...
0: El que no s'ha de fer. Què no,
2: jo
0: de
2: estic
0: fer?
2: Esperant que hi hagi eleccions per poder fer un altre especial a eleccions, però, macho...
1: Ai, sí.
2: Bueno, no surt.
0: Mandra, sí, queda un any, com a molt, no?
1: 4 o 5 mil immigrants més que travessin ara Melilla en lloc de Ceuta,
0: ja ho tindríem, això.
1: Ja ho tenim.
2: A qui enviaríem de reporter?
1: A Melilla?
2: Sí.
0: Home, el mateix que vam enviar allà...
2: Jaume.
0: Jaume, està claríssim.
1: Jo m'estic fent la green card, o sigui, no tinc difícil per anar-hi ara.
2: No, no, tu no hi vagis.
0: No, perquè després no deixem tornar a entrar. Va, i si us sembla, ens anem, com dèiem, a Múrcia, aquesta bonica regió de l'estat espanyol, principis de segle XX.
2: Tu bonica.
0: Bueno, bonica, no?
1: Jaume.
0: Home, maco, deu
2: ser. Quina regió no és bonica?
1: Els anys 90...
2: Que destaquis que és bonica vol dir que les altres no ho són.
0: Bueno, depèn, clar, depèn.
2: A mi totes les regions d'Espanya m'agraden.
0: Bueno, totes. Totes.
2: Totes?
0: Bueno.
2: Totes, menys una.
0: Per això.
2: Per bé baixa. Aquesta no puc.
0: Ah, amigo, pensava.
2: Per què? No és bonica, és preciosa.
0: Va, si us sembla, com deia, anem fins a Múrcia, principis del segle XXI, en concret l'any 2000, 6-9 de setembre aproximadament, i allà què passa? Perquè tenim una sèrie de... Aquí també tenim més d'un personatge que veu coses estranyes i, a més, toquen coses, perquè, bueno...
1: Sí, i...
0: Toquen
1: coses estranyes que el cas de principis del segle XXI, el que passa que ens hem d'anar una mica enrere quan començam a tenir aquest fenomen ufològic a casa nostra, quan dic casa nostra vull dir Espanya, com per exemple aquells nois que es maten en una... Això passa a finals del 68, 69 crec, aquells nois que apareixen decapitats en una
2: línia
1: de ferrocarril perquè consideren que estan, que es volen traslladar cap a un altre, un pla superior o un altre planeta. No oblidem el cas d'Adolfo Suárez declarant en una entrevista de forma seriosa que en un dels vols que va fer, ara no recordo si quan era president del govern amb democràcia o d'abans, perquè es va votar el paio que hi havia abans
2: era quan Espanya. Era president perquè anava acompanyant dos reis.
1: Bueno, els reis eren reis amb Franco mort, vull dir, no.
2: Que ell anés a l'avió amb els reis vol dir que era president.
1: Sí, però jo dic que ell ja era president del govern abans de votar la Constitució i tal, abans de les eleccions.
2: Ah, vale, em semblava... Vale,
1: no sé en quin moment ho fa, però vaja, en aquell moment dels anys 70, vull dir, no fa Suárez el 1993, és això el que vull dir. Que diu que hi ha un ovni que ha seguit l'avió, o que ell ha vist un ovni o una cosa per l'estil, o que els avions de combat que es li feien d'escorta, doncs hi ha un moment que segueixen no sé què. O sigui, tenim tota aquesta de Jiménez del Oso i companyia.
0: S'ha dit que aquest cas l'has tret ja tres vegades. Jo no sé si...
2: Era molt.
0: Eres de la UCD, sí. T'agradava Adolfo Suárez?
1: No.
2: La seva mare el mirava per la tele, era guapo,
1: I això... Als oients li quedava molt bé l'americana, la gabardina, no sé què collons portava.
2: Les codilleres aquelles.
0: Jo no sé si us he explicat mai, un dia tornant de la universitat, una conversa que vaig escoltar a l'autobús d'entre dues senyores que explicaven per què una havia votat Adolfo Suárez i l'altra Felipe González. I el raonament era perquè... la senyora només parlava del seu atractiu físic. Jo voté a Felipe perquè era muy guapo. I l'altre dia, no, Adolfo Suárez era mucho más guapo.
1: Más guapo, sí.
0: bueno.
1: Que això és un argument de pes per treure el vot femení, Xavi, o és ara una cosa que deixes anar aquí?
0: Bueno, no sé, està clar que sí. Pedro Sánchez, tot el diu que és molt guapo. Jo he coincidit...
1: Sí, amb... sí, no, sí, jo no tinc cap mena, però cap, de dubte.
0: Jo t'he de dir que he coincidit amb ell per un passillo i s'ha de dir, no, sí, en aquell moment no estava gaire guapo perquè era l'època que ho estava passant molt malament i estava molt prim, però és un tio que imposa, És un tio que diu, hòstia, senyor molt alt, pinta de jugador de bàsquet, d'una lliga... així vinguda menys, però jo de bàsquet i jo, crec...
1: jo he de dir que això del Fo Suárez, jo ho tenia a la llista inicial de temes, el que passa que com que us heu obsessionat amb els Estats Units perquè el que sigui
2: doncs... A veure, és que et convidem a tu perquè ets l'especialista amb els Estats Units i tu venga que vols parlar d'Espanya, és clar. Que tampoc ho entenc,
1: sí, parlar de Suárez, no a la OTAN el... tot el món del suelo, doncs això. Estem en aquest moment d'autodescobriment, una mica com el que vam veure a Rússia a finals dels 80, això és el que està passant a Espanya en aquests anys 70 i a finals dels 60, on tenim l'incident Palomares, del qual encara tenim algunes teories de la conspiració allà fora. De fet, la famosa escena del bany de Fraga i el cònsol, l'ambaixador, no me'n recordo, d'Estats Units, no es fa a la platja on cauen les bombes atòmiques. Es fa a la platja una mica... més apartada, per si de cas, i sembla que el nivell de radiació doncs, és important encara a la zona on van caure aquells elements. Què és el que, segons les notícies inicials de La Verdad i l'Opinió de Murcia, que són els principals diaris que bàsicament he consultat per aquests fets, és que va haver-hi una quarta bomba que entra en contacte, però en aquell cas no toca terra, o sigui, a la zona més tirant cap a l'atmosfera, entra en contacte amb un altre vehicle que estava acompanyant els avions, els bombarders que portaven el material explosiu que acaba, recordem que és un accident aeri que fa caure aquestes bombes atòmiques. Hi ha una quarta bomba atòmica que entra en contacte amb un altre avió que estava acompanyant aquests altres i que venia de l'espai exterior.
0: O sigui, m'estàs dient que eren uns cazes bàsics de combat i una
1: sí,
0: nau...
1: Sí, bombarders, uns cazes d'escorta i hi havia alguna nau més que en aquest moment venia de l'espai exterior. Encara falten 3 anys per arribar a la Lluna, però ja s'han realitzat sondes i viatges a l'espai. De fet, en pocs anys la Unió Soviètica enviarà sondes a Venus. Que això és un d'aquests fenòmens que ha quedat una mica oblidat, però que la idea era enviar ja persones als anys 70 a Venus, i Mart estava ja allà mateix, no? Vingui d'on vingui aquest element de l'espai exterior, és exactament el que he defensat i continuo defensant, que al final nosaltres serem els nostres propis alienígenes perquè anirem portant coses de fora i al final la marcianada ens la farem nosaltres mateixos. No són civilitzacions d'altres llocs, és la nostra pròpia civilització que crearà escombraries a l'espai i a més portarem coses de fora de l'espai. Total, el material radioactiu d'aquest explosiu no cau en una platja, cau en una de les mines de la zona de Mazarrón, les zones aquestes mig desèrtiques que tenim al sud-est d'Espanya, i allà es queda. Allà es queda fins que, és a dir, el material radioactiu i aquell material d'una nau, d'una sonda que ve de l'espai exterior, es queden en una mina, i tot allà queda fins que el 2000-2001 arriben uns nois, una catorzena de nois que decideixen celebrar això, algun tipus de rave o festa, no sé
0: una
1: si
0: trobada.
1: Es deien així.
0: Home, si en aquella època...
2: Un quin rave i l'altra trobada, l'altra...
0: No, però en aquella època...
1: No sé quin seria el punt mig. I el punt mig quin seria?
0: Principis del 2000...
2: Tardeo, no?
0: Tardeo és d'ara. Abans, principi del 2000, el tema de les raves estava bastant de moda. Imagina't, tu això ho deus saber.
2: Jo sí, jo vaig anar bastant.
0: Veus? I què era, pels 2000, 2001, 99?
2: I vaig veure bastant d'omnis, aquella època.
1: Ah, doncs la paraula rave llavors està ben trobada. Sí, sí.
0: S'ha dit que per Mazarrón és on es gravaven els Spaghetti Westerns, no? Allò per un punyat de dòlars i aquestes històries.
1: Està per allà a prop. Això és més taverna,
2: ja
1: Almeria.
2: Com d'aquí, de Florida,
0: Anem a mirar Mazarrón, és que clar, no sabem.
1: No, està, vine a veure un mapa.
0: L'estat espanyol és relativament petit, home.
2: Espanya és grande i libre.
0: Això sí. Però anem al cas, a veure, o sigui, estem allà uns xavals, sí. Una sèrie d'uns amics, entenc, que estan allà en una, una rave, això ho has dit tu, jo, sí. Una trobada, una barbacoa, no sé.
2: Però anaven què, a una cova a fer rave?
1: No, en un allotjament rural.
0: Ah, vale, o sigui, anaven de colònies, diguem.
1: Sí, vale. El que passa que, clar, en moments d'aquests...
2: Jo vaig anar a una rave, una casa de colònies, que tenia animals, i amb tot l'aflipament al damunt hi havia un pavo real aquells. Vaig estar flipat tota la nit al costat del pavo aquell.
1: I és així, amics, com els virus passen d'animals a persones.
2: pues no sé què va passar.
1: No, no. Ara ja entenem la grip aviar on va començar tot. Gràcies, Jacint,
2: per
1: la teva contribució a les epidèmies. No, els nois estan en un allotjament rural, però evidentment quan les coses surten d'on s'han de sortir, no es queden allà i comencen a explorar els entorns i acaben, ja us podeu imaginar, a la mina. Recordem, tot això ho sabem perquè en un primer moment això s'explica a la premsa de local de Múrcia, bàsicament La Verdad i l'Opinió de Múrcia. La Verdad m'encanta com a títol de diari, per cert.
2: I La Razón també.
0: La Razón, sí.
1: Sí, hòstia, La Verdad, La Razón, és la puta mentira.
0: Clar, si un diari que estigui la mentira, te vamos a enganyar, no és gaire, no gaire comercial.
2: Ai, és que els diaris de dretes i d'esquerres m'agraden molt, perquè un, El País, l'altre, El Mundo.
0: I quin és el d'esquerres?
1: El País.
0: A mi m'agradava molt un diari que es deia El Observador.
2: Oh, sí. Que regalàvem les pel·lícules
0: de les Tortugues Ninja, exacte. Però era un diari que el concepte era molt bo, el concepte, que era que no es posicionava, o sigui, no donava opinió, simplement es posava els fets.
1: Deia la veritat.
0: O sigui, bueno, deia el que havia passat. O sigui, avui, en el carrer tal, doncs ha vingut un escape de gas.
1: Un moro.
2: I com van aguantar?
0: Res, perquè la gent volia la gent no volia pensar. La gent volia que li donessis la feina feta. Però a mi m'agradava molt aquell diari, perquè t'explicava les coses de la manera neutra. O sigui, anava, oi, en tal sitio ha passat tal. Punt. O sigui, no et deien, ha passat tal perquè segurament l'interès... No, ha passat tal. Pensa el que vulguis.
2: Qui era el director?
0: No ho sé, però un senyor que li ha de poc treballar, també et diré, segurament.
2: És que era conegudillo, l'Observador.
0: Que segurament aquí hi havia, el 2000 jo crec que ja havia desaparegut aquest diari.
2: Sí.
0: Però anem al cas que ens centrem.
1: Sí.
0: O sigui, aquí
1: tenim
0: aquí...
1: Estem a La Verdad i l'Opinió, no, sí. L'Observador de Murcia.
0: Tenim aquí uns amics que surten a La Verdad, l'Opinió, perquè han trobat una cosa en una mina.
1: Perquè, clar, expliquen el que els hi passa durant una nit, que és que entren en una cova. El que ells pensen que és una cova, però és una mina abandonada, on hi ha, tachant, el material radioactiu que ha entrat en contacte durant diverses dècades amb alguna cosa que contenia aquesta sonda que venia de l'espai exterior. I, tal com està descrit, és, pels que coneixeu el personatge aquest de Venom, sí, o els semblants, no?
2: Sí.
1: Invincible podria ser alguna cosa semblant amb el que passa amb la gent de Mart. És com una mena de quitrà palpitant, sí. És així com ho descriuen.
2: Expediente
1: X. Exacte, total, que és com l'episodi aquell de l'Antàrtida, no? O de... No.
2: A la Tunguska. El més conegut és a la Tunguska.
0: Expediente X va a l'Antàrtida.
1: A Sibèria, vull dir. D'Expediente X.
0: Hi ha un allò de, com es deia, Los Límites de la Verdad, no, aquella sèrie...
2: Altres Límits.
0: No, allò que eren pel·lícules...
2: Dimensió desconeguda.
0: No, que eren pel·lis, que eren una pel·li que hi havia 3 o 4 històries així mig de terror, que hi havia un que era la que... Sí, home...
1: Hi ha Amazing Stories de Steven Spielberg.
0: Això. Amazing Stories, que no sé com es deia en castellà.
1: Sí.
0: Hi ha un que ja parla d'una massa que està en un pantà, que és una massa com de petroli.
2: No. Tu estàs parlant de la d'en Tom Hooper.
0: Sí, Tom Hooper, això no, home, no.
1: De Blob, això és de Blob,
2: sí,
1: no?
2: Sí, això no és... el de la lanxa, no? Que hi ha una...
1: Creepshow.
0: Creepshow, sí, quan de la cripta. Sí, que després hi ha un...
2: No,
0: quan de la cripta, no, Creepshow no, quan
1: sí,
0: de la cripta.
1: No.
0: Sí, home,
2: sí, els dibuixos, no és
0: els dibuixos de quan de la cripta estaven inspirats en Creepshow, no?
2: Sí.
0: Com a mi mal ninot.
2: No, Creepshow es va inspirar amb EC, al igual que el Guardià de la Cripta es va inspirar amb EC.
0: Vale. Bueno, la cosa és que allà, que allò que deu ser de mitjans dels 80, allà hi havia algú d'una massa així com de petroli que anava allà mitjans de gent. Per tant, podem imaginar que això més o menys seria...
2: Bueno, t'has avançat. Sí. En francès s'ha dit que havien trobat una cosa
1: de
0: petroli.
1: Però
0: petit... Que menja gent. Bueno, no sé si es menja algú.
1: No es menja algú, però bueno, gairebé. De fet, qui... Un dels nois que és exmilitar.
0: Ah, espanyol?
1: Sí, clar, espanyol.
0: Pot sortir malament.
1: Estem a l'època que...
2: Tots eren militars o només hi havia un nano militar?
1: No, només un dels nanos. Ara arribaran els militars. Ara arribarà la Guàrdia Civil. No,
0: que havia Guàrdia Civil. Què? Això sap.
1: Perquè el que acabarà passant és, sabeu allò de no toquis, sí, fins que algú...
0: Sí.
1: Tal? Doncs l'exmilitar en qüestió, Jorge, és el que és l'únic nom que apareixerà en un primer moment, però llavors ara explicaré per què desapareixerà de la premsa, és el que acabarà tocant, i aquesta mena d'ameba petroquímica se li acabarà arrapant. A bona part
0: si es converteix en un Venom
1: cos.
0: I és l'Spiderman negre
1: que ocupi... Sí, el que passa que sembla, per la descripció dels amics, que són els que acaben trucant a la policia perquè estan molt espantats, el noi doncs comença el to de veu li canvia moltíssim i té, pel que sembla, una fam increïble de menjar peix i llimona.
0: Home, a Múrcia menjar peix està complicat, eh?
1: Sí, Sí, sí, doncs això és l'obsessió que té durant les següents 24 hores, que és quan ja es comença a comportar de forma violenta, etc. Els amics ja no saben què fer, intenten treure aquesta cosa que té adherida al cos, ells no saben bé si és un animal o una planta, i arriben a la Guàrdia Civil. Quin és el problema? Això està dedicat per en Xavi, que arriben els homes de negre i no la Guàrdia Civil.
0: O sigui, a veure, hem d'arribar fins a Espanya perquè apareguin els homes de negre, però a veure, això és màgia.
1: El que passa que no van de negre, van de groc, perquè porten un de... escafandra aquella, d'estallido, la pel·li que hi ha en Dustin Hoffman, que coincideix amb el que portava la gent amb l'incident Palomares de dècades enrere. Perquè ja se sabia que alguna cosa estava allà, simplement que no sabien ben bé on, fins que aquests nois ho troben. Què s'encarreguen de fer aquests senyors que parlen entre ells en anglès, pel que sembla? Doncs s'encarreguen de... Primer, arrenquen... extirpen la meva o aquesta cosa palpitant mig animal, mig planta que té el nostre Jorge, el nostre murcià de referència. Ho aconsegueixen treure i comencen a buidar la memòria, entre cometes, de tota la informació que tenen els nanos. Els fan jurar, els fan firmar documents dient que no poden explicar res del que ha passat durant aquells dies. Els diaris tot acabaran canviant la notícia. Sí. De seguida, passa una mica com en el cas de Roswell, no? Que la mateixa notícia evoluciona durant un dia o dos, una mica semblant però cap enrere, és a dir, en el cas de Roswell va augmentant la bola de neu, aquí comença fort i s'acaba convertint en que hi ha hagut un escape de gas de sulfur d'una mina, així és com acabarà la notícia amb la hemeroteca que tenim actualment. Tot i que hi ha gent que jura haver vist versions en les que s'explica doncs, que 13 nois, en parlen d'un 14è noi que ha tingut aquest problema amb una mena de cosa que se li ha agafat a la pell. Clar, llavors les pastilles en contactisme comencen a fer posar 2+2 i barregen el que sabem del cas Palomares i aquesta sonda que ve de l'espai exterior amb el que han trobat aquests nois en aquesta mina abandonada de Mazarrón, i aquest és el cas.
0: Però aquest cas no, o sigui, aquest cas no és ultrafamós, diguem, o sigui, un cas així
1: no.
0: Això passa als Estats Units i bueno, és que, saps?
1: O sigui, tindria... La cosa 2.
0: Bueno, és que tindríem pel·lícules, no sé si després parlarem en Jacina, a veure si té pel·lícules i tal, aquestes coses, però a mi no em va sonar aquest cas. Jo he de dir que quan el vau ficar a mi no em sonava de res. I, però la cosa és, o sigui, uns nois estan de festa, segur que estaven de festa. Es troben a un... entren en una cova. Nosaltres haguéssim estat allà, segurament també haguéssim entrat a la mina aquella. Segur. No, bueno, va, però també.
2: Però Xavi, si no surts de casa, què vols anar a una mina abandonada?
0: Si estiguessin de festa, vull dir.
2: De festa? Però tu, com fa que no vas a festa?
0: No vaig anar a l'acústica fa una setmana.
2: De festa, no fer quatre fotos.
0: Però que estava de festa allà, vaig allà...
2: Quan vas veure?
0: Vaig veure una clara. Home, és que saps el car que era allò?
2: Però és que...
0: El segon dia em vaig portar jo l'aigua de casa, eh? Això és caríssim. Això és caríssim. Perquè... és caríssim. 2,5 euros una Coca-Cola. 3 euros una Coca-Cola, em sembla.
1: 1 euro.
0: Home, és que és vergonyós. Però bueno, a part d'això tot molt bé, eh? Però dic, a veure, jo crec que és una reacció que tots haguéssim fet, no, d'entrar allà, veiem una mina així, entrar allà, i sempre si veiem un objecte que no ens és familiar...
2: A veure, jo veig algo de color negre, així brillant, enganxat a la paret, ja dic jo que no el toco.
0: Home, a veure, però si tu ets el primer que t'encanten aquestes merdes, o sigui, tu veus això, el primer que et penses que és un marciano, en francès hagués dit, no, això segurament...
2: Home, no, els marcianos amb potes, no amb taques.
0: Bueno, però potser tampoc sabem si evoluciona això.
2: Taques a la moqueta, no...
0: O sigui, jo estic segur que estem allà nosaltres, en francès hagués dit, bueno, això segurament és una... jo què sé... Això...
2: Un experiment militar, perquè sempre bueno, és un experiment militar.
0: O, bueno, això no, res, això de la pedra...
1: Un globus meteorològic.
0: És una filtració de l'aigua que s'ha acabat aquí coagulant en una sèrie de resina, i tu haguessis dit, no, això està claríssim que és un marciano. És que l'escena seria aquesta, i ho sabem tots. Per tant, m'estàs dient que tu no vis allà a comín tocar amb un pal a veure què era el bitxo aquest?
2: No, tinc molt de respecte cap a la natura. Tot el que no conec no ho toco.
0: La natura, que és marciano, presumptament.
2: Jo què sé si és marciano, si estic a les... A veure, primer...
1: Que els nois no ho saben.
2: Estem a les fosques,
0: perquè
2: és de nit, a una rave, s'escapen, van dins una mina, amb què s'il·luminaven?
0: Ah, bueno, clar, és veritat, perquè clar, estem parlant del principi del 2000, clar, tema mòbils...
2: Què cony s'il·luminaven?
0: Justet, i mòbils en llanterna, no sé si hi havia mòbils en llanterna.
1: Hi ha llanternes, vull dir...
0: Sí, però no, tu no vas de festa amb una llanterna.
2: Sí, de rave amb una llanterna, sí, clar, i una cantimplora, no?
0: Però una cantimplora potser sí.
1: Jo dedueixo que hi havia llanternes, tot i que no sóc un especialista en raves.
0: Home, però una rave, ja hi ha llums allà la... No sé si algú...
2: Ja, però es van apartar, no? Però anava fins la...
0: Que és... Clar, jo entenc que això va ser el dia següent que anaven d'Empalme i va dir, vamos a seguir la fiesta. Entenc que va ser això.
2: Clar, hi ha versió oficial dels fets?
0: Clar, és això. Clar,
1: no.
0: O sigui, allà va arribar, diguem, segons ens insinuat, tu arribar a la Guàrdia Civil, i segons sí. tu, l'exèrcit dels Estats Units, perquè uns tios vestits raros que parlaven anglès, això és l'exèrcit dels Estats Units. És el,
1: això està,
0: és la CIA.
1: Tot això, sí, tot això està reconstruït, perquè clar, la connexió amb això de Palomar, clar, els nanos no fan la connexió amb Palomars ni res d'això. Jo el que estic explicant és el que els especialistes en contactisme de la regió de Levante, que n'hi ha molts d'aquests, és a dir, València, i zones d'aquestes d'aquí de l'est i del sud-est peninsular, doncs són els que han reconstruït i han llançat aquestes, mm. aquestes teories, però no hi ha el... No surt un militar, diu, no hay fines de semana en la guerra,
0: aquí no passa.
1: I no hay marcianos en Murcia, no? No surt,
0: però...
1: no surt un... No han de desmentir res, perquè ja s'encarreguen de tapar-ho de seguida, segons els especialistes en contactisme.
0: Vale, perquè tu aquí estàs dient que aquí hi ha algú a tapar. O sigui, tots els casos ens has dit, no, la versió oficial és que era això, un globus, era no, un...
1: Jo,
0: i aquí
1: sí,
0: no saps
1: què... Sí, el que estic dient és que dintre dels casos, o sigui, tot això d'abduccions i tal, no. Però ara, que alguna cosa hagi caigut de la... De la i que això de Palomar és... vull dir,
2: però això és molt Stanley, no? De barregem un senyor amb radiació i es converteix en Hulk. Aquí és, agafem un marciano, li tirem radiació, es converteix
0: clar,
2: en...
0: Clar, o sigui, jo crec que el que en Francesc està insinuant és que la nau aquesta, que venia de l'espai exterior, va contactar, o sigui, portava coses, segurament portava mostres, o sigui, no van a l'espai a fer un passeo, venien a buscar mostres d'allò que sé, de Marte, de la Lluna, d'on sigui.
1: Va impactar souvenirs. Una de les bombes.
0: Exacte.
1: La que no es va trobar a Palomares.
0: I això va acabar mutant. Va acabar mutant, això va provocar que les roques que portés això van acabessin mutant amb una figura antropomòrfica que...
1: No, antropomòrfica.
0: Antropomòrfica perquè sonava bé la altra paraula, eh? Però amb algú que va acabar sent una espècie de mutant entre extraterrestre i terrestre perquè la bomba nuclear...
2: Jo entès que en francès deia que era una taca i que aquests
1: sí,
2: es van contaminar.
0: Per això, una meva és...
2: Pues que tu estàs plantant en Venom directament.
0: Bueno, és que jo m'estic imaginant això.
2: Ja, no? Venom i Carnaixa.
1: És el noi que la cosa aquesta se li arrapa a la pell.
0: Per això, clar.
1: Els nois que està allà a Múrcia, però no aquell que es converteix en Venom.
0: No, però entenc que això era una bola. No, jo m'imagino com una espècie de...
1: Sí.
0: O sigui, saps les ameves aquelles...
2: Que, glob.
0: No, les ameves de Futurama.
1: Sí. Doncs sí,
0: pues això. Però així, però, de color negre.
1: Però menys boniques.
0: Sí.
1: Sí.
0: Per tant,
1: clar, jo entenc que, o sigui, que no cal que hi hagi una com ho diria, l'exèrcit no necessita fer una declaració oficial, per tant, ja la fa extraoficial, ja es dedica a buidar la informació. Clar, aquella època, el 2001, és el CNI o el CSIC.
0: En aquella època,
1: l'exèrcit té els seus propis serveis d'informació, sí. També. Però quan dic serveis d'informació, ja sabeu a què em refereixo.
0: Villarejo segur que estava per allà.
1: Pegasus. Va, segur, Villarejo segur que estava per allà.
0: Que no fos un dels de la RAVE. Clar, perquè de la RAVE només coneixem el noi aquest que havia estat militar.
1: Sí, per les versions inicials de la premsa local on apareix aquest nom. Uh-huh. Però clar, aquestes notícies, això després es va evolucionar. Sobretot estem al principi dels diaris digitals, que, que moltes notícies no arribaven a la part escrita.
2: A veure, una RAVE ple d'homes... tot homes no devien ser.
0: Clar.
2: Devien haver-hi dones, també.
0: Home, suposo.
2: Grup d'amics que se'n van de RAVE. Clar, eren joves?
0: Jo entenc que sí, no. Home, si, bueno, si van de RAVE... A veure,
2: segur que hi havia el típic flipat de l'època que anava, jo què sé, amb camisa hawaiana...
0: Amb sombrero d'aquests de Liam Gallagher.
2: De pescador... Sí.
1: Amb boles aquí de collar... És
0: que, amb les roques i aquelles de pastillero. No us en recordeu, d'això?
1: Ostres, sí.
0: És que els anys 2000 van ser molt durs, eh?
2: I després, no sé, és que...
0: Pantalons amples...
2: Té pinta d'això, alguna que devia ser una mica més fresca...
0: Ai, no diguis això, perquè després...
2: No, mira, això, a tots els grups d'amics hi ha una que és més fresca, una que és més tímida...
0: Sí.
2: Però clar, tot això són conjectures, perquè aquest cas, que l'ha rescatat en Francesc, aquest cas s'ha intentat desmentir mil vegades per totes bandes. O sigui, jo ja tenia edat per quan va passar el cas, de més o menys tenir consciència de tot plegat.
0: I per estar a la ràbia.
2: És un cas... Com?
0: Per estar a la ràbia aquella.
2: També. Però jo... És un cas que m'ha aparegut de tant en tant. I clar, a mi el que em sorprèn en Francesc que sempre ho ha criticat tot. I aquest cas que jo el trobo el més flipat de tots, de lo que hem comentat. O sigui, jo un nom ni me'l crec. A mi una taca allà amb vida pròpia de color negre, no sé, jo no m'ho acabo de creure. I mira que ha passat aquí a Espanya i que fins i tot he llegit testimonis i de més, molt de segones, però no sé, en Francesc hi creu molt amb aquest
0: cas. Però no trobes més allà.
1: Crec que en la forma de l'ésser extraterrestre, que això és el que jo crec que si ha passat o està passant, passarà.
2: Com es diu ser racista, però de formes? Perquè tu ets un racista de les formes. Sigui, líquid sí.
0: O sigui,
1: racista.
0: Però això ho parlàvem amb en Francesc fora de micro, que deies que vida fora de la Terra segur que n'hi ha i que algun dia la trobarem.
1: Sí.
0: L'únic que no serà vida com la coneixem nosaltres.
1: Clar, no serà allò...
2: Però per què et fa pensar que no?
0: Va, no sé, és el que ha dit ell, jo aquí sóc neutral no perquè no hi entenc.
2: Per què hem de pensar que no pot haver-hi, no dic clavada a la humana, però perquè no pot haver-hi una forma, com tu has dit abans, antropomòrfica?
0: Clar, però antropomòrfic amb quina forma? Clar, perquè, o sigui...
2: Home, si és antro, té forma de persona.
0: Clar, però dic, però quina tipus... O sigui, persona, com sona, com a tu, que
1: perquè
0: negre
1: no,
2: No, això no,
0: Però clar, però potser pel senyor marciano, que ens està... Que està en
2: però ja no és antro, serà
0: moment.
2: El que
0: no,
2: sigui,
0: però una cosa, però...
2: Hexagonal.
0: Però o sigui, s'imagina't que suposadament que el senyor extraterrestre parli el nostre idioma, o sigui, ara mateix el extraterrestre parla com nosaltres, o que hi ha en un planeta diferent hi ha tres extraterrestres que estan fent pànic a la ciutat d'allà.
2: Sí.
0: Ells també estan parlant d'extraterrestres i diran, imagineu-vos que trobem amb algú tindrà forma antropomòrfica, i ells antropomòrficament per ells és tenir tres caps, sis ulls i quatre braços.
2: Bueno, pues una forma bastant antropomòrfica, al cap i a la fi.
0: Però que és antropomòrfic per uns, no ho és per l'altre. O sigui, no sé si m'explico.
2: Entenc el concepte general, però és tan eteri que ja costa agafar-lo.
0: Ja, però o sigui, nosaltres fem els extraterrestres els fem a la nostra imatge i semblança. Però potser són completament diferents.
2: No sempre.
0: Home, jo tots els venus
2: aquests. Els goblins és la nostra imatge i semblança, no.
0: Sí, en petit.
2: Els collons, si els robots també, amb pinces.
0: Igual.
2: Sí, nosaltres som clavats un robot amb pinces.
0: Igual, l'únic que sense pinces. No, bueno, jo he vist gent amb pinces. Bueno.
2: Sí, bueno, a veure, hi ha gent que té accidents.
0: Clar, per tant, o sigui, el problema és, potser, per aquest ésser que diuen... o sigui, que el Francesc diu que es va trobar allà a Múrcia, potser en el seu planeta ja és així de normal, i saps?
2: Sí,
0: no sé
2: si
0: m'explico.
2: Sí, o sigui...
1: ja veig per on vas, o sigui, que la meva aquesta que es troba a la mina de Mazarrón, que és vida intel·ligent.
0: Per ell és vida
1: intel·ligent. O sigui, la línia aquí... És per això que s'hauria de portar sempre un vagà.
0: Un vagà.
1: Expedicions d'aquestes de contactisme. Sabeu l'esfera, aquella pel·li aquella d'Andy Hoffman? Que ha estat un biòleg, no sé què.
2: Sí.
1: Falta un vagà perquè el vagà és el que dirà m'ho puc menjar perquè no és intel·ligent. Pam.
0: A veure.
1: És com el canari d'una mina, saps? M'esteu entenent?
0: Sí,
1: no?
0: Però a veure, per tu, intel·ligent, a partir de quin nivell consideres intel·ligent?
1: No sabeu aquesta gent que diu, no, jo puc menjar-me músculs perquè com que no tenen cervell o sistema central, perquè aquí la gent, pel que sembla, és taxidermista, puc menjar, no? I clar, doncs això ja està, hem de portar un d'aquests en la propera expedició i per trobar vida intel·ligent, com si fos un gos, no? Allò, tu menjaries això? I diu, sí, pam.
0: És intel·ligent. O sigui,
1: doncs ja no és intel·ligent perquè s'ho pot menjar.
0: Però la cosa és que aquest és el primer cas on en Jacint no s'ho creu o dubta i en Francesc no.
2: Dubto molt perquè és un cas que s'ha intentat tombar per terra mil vegades i els testimonis que han sortit, la veritat, hi ha gent bastant tronada.
0: Sí, bueno, sí. Sí. Cal militar aquest era un senyor... A veure, no us imagineu que era un militar així, excels, diguem.
1: No, i a més, ex-militar.
0: Ex-militar, però xusquero, segurament, no d'aquests...
1: Que pensava que havia fet.
0: Clar, o sigui, bueno, un senyor que havia estat a Bòsnia, segurament, no? En aquella època tocava a Bòsnia, no?
1: Sí, clar, la guerra anterior, a més amb exèrcit professional, havia de ser això.
0: Clar, i el currículum dels amics no ho sabem, però dèiem, Jacint ja els ha classificat a tots, una colla de tarats. Bueno.
2: A veure, de ràbia, aquella època t'he descrit com era aquella gent.
0: Sí, sí. Però a mi el que m'extraia d'això, que és l'únic cas, diguem, que en Francesc més o menys intenta donar una explicació racional i ens diu que no, que això és mentida, perquè ens ho intenten amagar. Si ens ho intenten amagar, potser és perquè aquest sí que és veritat i sí que hi havia alguna cosa.
2: No, però no dic que ens ho intentin amagar, sinó gent que es dedica al món de l'ufologia, que s'ho creu absolutament tot, en aquest cas no se'l creuen.
0: Però no se'l creuen per què? Per com ho expliquen aquests personatges?
2: Per el tipus de testimonis que hi ha hagut, perquè no s'han aportat proves que més o menys puguin dir això és tangible. Sempre s'ho han pres tot bastant com una patrutxada, aquest cas, des del món ufològic espanyol.
0: Sabem què passa després amb aquesta, amb Eva, o aquest ésser...
1: No.
0: No sabem què passa. O sigui, no sabem què passa en aquella mina, què més passa en aquella mina, perquè clar, aquella mina encara deu estar.
1: No, sí, la mina sí, però ja no hi ha,
0: no hi ha res. O sigui, hi ha gent que ha anat a mirar-ho, entenc, especialistes d'aquests d'ufologia i no han trobat res.
1: Clar, són els que han posat això, han ajuntat quatre lletres i han posat llum a la foscor sobre aquest fenomen, va, perquè no és un fenomen que ha sigut un documental el dia que es descobreix el 2001.
0: No sé què estàs insinuant, eh?
1: Sí, que, el què?
0: Jo que estàs insinuant coses, o sigui, estàs insinuant coses que en cap dels altres nou programes ho has fet. Jo crec que tu saps alguna més del que estàs explicant. Que no fossis tu un d'aquests de la RAVE, perquè, clar... O sigui, jo crec... No, bueno, no sé.
1: No sé, jo estic esperant que en Jacint digui algun tipus de...
0: Bueno, és que en Jacint aquí està... Super hater, que això és mentira,
2: no,
0: home, que això és una merda, que això no serveix per res.
2: Jo no dic res de tot això. Jo dic que és un cas que jo no m'acabo de creure. És que és més, a mi em recorda moltíssim una pel·lícula que es va estrenar l'any 2001, sí, que no sé si la coneixeu, segurament en Xavi sí.
0: Segur. A veure, un moment, quina nota de Film Affinity? Per...
2: Film Affinity, un 2.
0: Oh, però segur que l'he vist.
2: Està en el número 96, sí, de la llista de les peores pel·lícules que he vist.
0: 96 només? Hòstia, però això tampoc, sí, tampoc era dolenta llavors.
2: Competeix contra 100 anys d'història, eh?
0: De quin any és aquesta pel·lícula?
2: Curiosament 2001.
0: O sigui, l'any després que passi això?
2: Sí, mm-hmm, contemporània, sí, absolutament.
1: Contemporània, sí.
0: I què explica aquesta pel·lícula?
2: Bé, és la història d'un grup de persones bastant diferent entre si, sí, però que per circumstàncies s'acaben junts, sí, que resulta que tenen que fer un acte conjuntament i quan estan allà perduts enmig del sud d'Espanya, sí, resulta que veuen unes llums i acaben anant cap allà i descobreixen que ha caigut algú del cel, sí, i allà hi ha una espècie també de massa que sembla que té vida. I a partir d'aquí es veuen les reaccions d'ells. La pel·lícula es podríem dir que no és un found footage, però sí que és com una espècie de documental.
0: Un moment, en aquesta pel·lícula no hi haurà un que és militar?
2: Sí, si vas a buscar la fitxa, sí, curiosament, sí, hi ha un militar.
0: Hi ha un dels protagonistes que és militar?
2: Sí,
0: I en aquesta pel·lícula, abans has parlat d'una manera una miqueta masclista, dient que una noia que la tatxaven com una miqueta lleugera...
2: Fresca, sí, podríem dir.
0: En aquest cas, no sortiria també en aquesta pel·lícula una noia que anava de rumors que es dedicava a vendre, diguem, a comercialitzar el seu cos? Que no sabem si és veritat o no, però va sortir en el...
2: Una de les actrius d'aquesta pel·lícula va sortir en portada d'interviu que es destapava el seu passat exercint la prostitució.
0: I en aquesta pel·lícula no sortirà també, com heu dit, uns nois que portava un sombrero de pescador i un altre amb un collar de boles?
2: Sí. Dos de més prims i un de més alt i gros que feia una mica de pudor, pel que diuen.
0: És Roma, Pou.
1: Hi havia una monja, també, o...?
2: Hi havia una monja.
1: Una que semblava monja, que resava molt.
2: Sí.
0: Vaja. Llavors...
2: No sé si ho sona la pel·lícula. Va ser una de les pel·lícules més taquilleres, aquella.
0: No, en sèrio? I un de la Film Affinity?
2: Sí, bueno, a veure, la història del cinema d'Espanya també és per la mitja part.
0: Hi ha un tallat, no sé si heu vist la pel·lícula Tesis.
2: Sí.
0: Que hi ha una escena que diu que hi ha un professor que el troba mort allà, diu, hemos encontrado al profesor muerto cuando hemos encontrado la película, i diu, es seguro que era espanyola.
1: Sí que és veritat que diuen això.
0: Doncs no sé, què ens vols dir, Jacint, amb això? Què ens estàs insinuant?
2: No, que hi ha una pel·lícula, no sé si recordeu un fenomen bastant paranormal que va passar a Espanya, que va ser a principis dels anys 2000, va haver-hi un fenomen televisiu que era la telerealitat, el que deien que era veure la vida en directe, sí, un programa presentat per Mercedes Milà que es deia Gran Hermano.
0: Sí.
2: Bé, es va convertir en tot un fenomen social, rècord d'audiència, marxandatge, tothom seguia la vida dels seus participants, i quan va acabar... van estrenar una pel·lícula que era una explotació més d'aquest fenomen, anomenada El Gran Marciano.
0: Ah!
2: Que és la pel·lícula que us estava comentant. Que de què va aquesta pel·lícula? Doncs això, dels concursants de Gran Hermano, que ja han sortit de la casa, tenen que anar a fer uns actes promocionals i de cop i volta entren en contacte amb un ésser d'un altre planeta.
0: M'estàs dient que el que hem explicat nosaltres és el mateix que passa en aquesta, diguem-li, pel·lícula?
2: Sí, perquè és una pel·lícula de càmera oculta, d'aquelles que els graven sense que ells ho sàpiguen mentre van fent aquestes coses. Clar, els poden gravar també perquè són personatges televisius i els estan seguint. Però vull dir que és un recurs aquest de fals documental, podríem dir, o documental, que és bastant interessant. I clar, és que coincideix tant amb el que estava comentant en Francesc que no sé si ell coneixia aquesta pel·lícula o si té alguna relació una cosa amb l'altra.
1: Sí, home, no sé, crec que ja haurem de posar les cartes sobre
0: podem desvelar la cosa, no?
1: La taula, no? Com
2: que es va gravar la pel·lícula per tapar el que va passar realment.
1: Exacte, tal qual.
0: És així, és així, hi ha proves, clarament.
2: Sí, sí. Això sí que el món ufològic espanyol, hi ha molta gent que ha dit això, que hi ha la teoria que aquesta pel·lícula es va aprofitar per distreure l'atenció del que estava passant allà.
0: Per tant, podem dir que aquest cas sí que és real i es ha muntat tot el que és... Es va crear Gran Hermano per tapar aquest cas. Per tapar un marcià.
2: Gran Hermano sí, segurament no, però...
1: Ostres, clar, pel·lícula... no, m'agrada això d'en Xavi.
0: Jo crec que es va crear... Bueno, Gran Hermano en sí, es va crear per tapar això, ja se'ls ha anat de les mans i no poden aturar-ho.
2: Heu vist la pel·lícula Expediente X, la primera, Fight the Future?
0: No, he vist Expediente X.
2: Sí. Que troben les restes d'un líquid negre, uh-huh. I quan ho descobreix el govern, ho tapen tot i què fan al damunt?
0: No sé.
2: Un parc infantil.
1: Infantil, sí.
0: S'ha de ser molt dolent,
2: Per tapar-ho tot.
0: Doncs pues aquí van fer un reality per tapar-ho tot.
2: Sí.
0: També pot ser que, com que és l'últim programa de la temporada, nosaltres hem fet el que hem fet habitualment a quasi bé totes les temporades, que és agafar una pel·lícula, li diem pel·lícula,
2: Digue-li pel·lícula, digue-li el que vulguis.
0: Li diem pel·lícula perquè fica gènere, comèdia, ciència ficció, un falso documental, per explicar un cas més o menys semblant al que aquí havia passat, però que en veritat el que hem fet és narrar els fets de la pel·lícula El Gran Marciano, que té un 2 a Filmafinity, i així us estalvio de mirar-la, perquè, bueno, no.
1: Sí, el que he fet ha estat agafar la idea del gran film de principis del segle XXI de la filmografia espanyola, que és El Gran Marciano, i l'he convertit, l'he barrejat amb el cas Palomares i...
0: amb Adolfo Suárez, perquè ha hagut de sortir
1: por ahí. Una mica d'idees pròpies i tal.
0: Doncs bueno, hem de dir que això, més que res perquè els amants de la ufologia no s'escandalitzin, que és tot una broma. El cas, deixem-ho clar.
2: Els amants de l'ufologia ja et dic jo que no escolten aquest programa.
1: Ara te l'ho dic, escolta-la.
0: No és cert.
2: Digue'm en un.
0: No és cert.
1: Sí, escolten els ufòlegs?
0: No és cert, perquè a Instagram tenim sempre un comentari i un like d'una conta de...
2: Omnis Montserrat.
0: Omnis Montserrat, exacte.
2: Però no són ufòlegs, no perdem.
0: Home, mira, Omnis, no, però són ufòlegs.
2: Sí, clar, toques els collons.
0: Home, si mires Omnis, què?
2: Jo miro futbol, sóc entrenador, no te jodes.
0: Ets aficionat al futbol, per tant, un ufòleg és aficionat a l'ufologia.
2: Aficionat.
0: O sigui...
2: No, però és que un ufòleg no és un aficionat.
0: A veure, hi ha la carrera d'ufologia a la universitat?
2: Sí, als Estats Units, segur.
0: Home, clar, segur.
1: D'ufologia?
2: Segur.
1: No ho sé, no crec.
2: Home, sí, hi havia carrera de per a... Com era? De ciències paranormals?
1: No, descartes, mira, no miro.
0: No descartes, tio. Doncs bueno, no sé, jo espero que algun ufòleg ens escolti, algun ufòleg amb sentit de l'humor ens escolti, i sobretot hagi escoltat aquest programa, perquè, bueno, l'últim programa de temporada d'estiu, doncs això, volíem tocar un cas que fos una miqueta d'així... de broma, i més que res ens hem inventat aquest Gran Marcià, només que res perquè la peli, doncs, bueno, és lamentable... fa gràcia.
2: Però el millor de tot és que teníem un cas sèrio pensat a bon principi i al final van dir, Gran Marciano.
0: Sí, teníem un cas sèrio, o el cas de Adolfo Suárez, que... No, teníem el cas aquell de l'avió, d'un avió de...
2: Sí.
0: No sé, d'Iberia o una d'aquestes, que va ser el comandant de l'avió que va veure unes llums estranyes i que aquest cas és bastant famós de,
2: sí,
0: i que
2: sí.
0: Aquest, i a més, i aquest...
2: Manises, no?
0: Manises, exacte. Hi ha documents oficials que s'han desclassificat, alguna part, que donen per cert que aquest senyor havia vist alguna cosa estranya. És més, es van desplegar uns quants cazes de l'exèrcit per acompanyar aquest avió perquè realment es va detectar alguna cosa que estava fora de lo comú en aquella zona. Però bueno, vam preferir fer aquest perquè, bueno, sempre està bé acabar la temporada amb una mica de bon humor, no? Crec jo.
1: Uh-huh. Sí. No, bueno, jo crec que la gent s'ha passat molt bé amb els anteriors, també.
0: Suposo.
1: De fet, jo crec que
0: els valencians,
1: a la gent li agrada les divergències que fem amb aquest, es tocaran amb aquest.
0: Bueno, s'han girat els papers, entenc. Perquè tu s'han girat els papers, perquè tu feies veure que tu creies tot i en Jacint m'anava aquí de hater.
1: Sí, és que clar, és que som tan bons que ja...
2: A mi tothom m'ha dit que aquesta temporada li havia agradat per això, per agafar els papers a Mahler i Scully i...
1: És que ja podem jugar, és que ja surt natural. Ja
0: podem jugar una altra lliga, Jo crec que pitjor que el programa d'estiu de RAC1 aquest de la tarda no ho farem. Per tant, jo crec que l'any que ve...
2: Hòstia, tothom l'ha criticat molt, tampoc el trobo tan dolent. He escoltat coses molt pitjors,
0: Sí, bueno, clar, jo també, clar. A ràdio... Sí, a ràdio Cantallops segurament fan un programa pitjor. Amb tot el respecte per ràdio Cantallops.
2: Això tampoc ho crec.
1: Però escolten a Cantallops?
0: Segurament.
2: Però és que el problema és que no pots agafar la fórmula de que fa en Clapés i adaptar-la a una altra persona. És que el programa te l'has de fer teu i no ho han fet.
0: Exacte, perquè jo recordo quan la temporada anterior va ser molt bona.
2: Bueno, hi havia la Judit no sé què,
0: Netherman,
2: i una altra,
0: sí,
2: que eren dos coneguts en aquell moment.
0: Sí.
2: Aquella temporada va ser molt bona d'estiu.
0: Sí. Però bueno, per això nosaltres no canviem mai. Sempre ho fem nosaltres i ja ho fem igual.
2: RAC1, truqueu-nos una puta.
0: Ah, és que...
2: Jo, és que cada estiu aquí nosaltres demostrem que treballem els estius i no ens fitxem.
0: Jo un dia vaig estar amb Jordi Basté mirant un concert de costat.
2: Ja està, l'altre... Sempre les mateixes batallites. Feu un llibre a les batallites. Un en Suárez. I les cheerleaders pomposes. I que algú ha matat al costat de casa. En Xavi dient que el van invitar a croquetes a no sé on. I que...
0: Jo sóc amic de Jordi Basté, perquè ens vam parlar per Twitter un dia.
2: Per DM.
0: Per DM, que és més íntim, és d'amics,
2: sí,
0: de veritat.
2: Sí, sí, sí,
0: els amics,
2: sí,
0: de veritat, parlem per DM.
2: Sí, clar.
0: No?
2: I per Instagram, fotopolla.
1: Exacte.
2: Sí,
1: exacte. Doncs el que he trobat, sí, a Montana Tech hi ha un professor que dona un curs sobre ufologia.
0: Veus? Però un curs d'aquests no arreglats, entenc.
1: Sí, un curs.
0: No dona,
1: sí,
0: crèdits.
1: Sí, un curs. Com jo que estic ensenyant, o que vaig ensenyar la Guerra Civil Espanyola.
0: I els hi fiques torrent.
1: Sí, dona crèdits, però... Vull dir que no, però que no és un títol, o sigui, és un curs que forma part del no sé què d'antropologia.
2: Però qui vol títols? Els títols no t'obren portes.
0: Hi ha titulitis. Això hi ha una, sí, corrent que és bastant certa, que hi ha molta titulitis. Hi ha gent que té molts títols, sí, sí, que no s'ha, sí, fet un canuto, ni que té molts títols. Per tant, nosaltres...
2: Sí, no feu parlar.
1: Comences,
2: no feu
1: un
2: parlar,
1: problema.
0: Nosaltres, de moment, el títol de ràdio, no sé, de periodistes, no el tenim, de moment.
2: Però convalida't si t'has escoltat tota la temporada d'estiu amb un crèdit?
1: Més d'un.
2: Que, sí, no? Tu vas a l'unir... de, jo què sé, i dius, que m'he escoltat el programa aquest que fan a l'estiu, mira, tens 10 crèdits.
0: Bé, jo estic segur que ve un alumne d'en Francesc i li diu, escolta, que jo m'he escuchado Panic a la ciutat. I
1: vaig anar a una fira d'aquestes de promocionar coses per als estudiants.
2: Promocionar coses.
1: Abans que comencés el curs, la setmana passada, i em vaig trobar amb, no sé, dos o tres exestudiants, i tots, en moments diferents, em van dir el mateix. Què, com va el podcast de l'estiu?
0: Pues això vol dir...
2: Són més coneguts als Estats Units, sí, que aquí.
0: És que nadie es profeta en, sí, sortir, sí, a pla.
1: No ho estic dient ara en broma.
2: Farem com els youtubers que se'n van a Mèxic i ah, locura, i aquí surt un disc, doncs pues passava el mateix.
0: Sí. O sigui, ara,
2: anem allà, potser, omplirem estats.
0: Ara mateix, si anem allà a Citadel, allà a l'Uteu, hi haurà tres cadets que ens saludaran. No, però
1: mira, aquí hi ha un estudi, a la primera planta de l'edifici on estic jo ara, que està pensat per això, que és on fan el podcast els de Ciències Polítiques, de Information, no sé què, no me recordo com es diu, i allà, i li dic a quatre no sé què, i tenim públic.
2: És que seríem la sotana dels Estats Units.
1: I una és animadora de les...
2: Veus?
1: De les 7 o 8 animadores que tenim a Citadel.
0: El problema que no ens entendrien gaire, perquè nosaltres el programa el faríem en català, perquè som catalans.
2: O subtitulant, en directe.
0: Bueno...
2: Ho fan a Sitges.
0: Ah, sí?
1: No, i si no, hi ha catalanoparlants, aquí, sí, a Charleston. Hi ha...
0: Hi ha comunitat catalana a Charleston.
1: Home, al College of Charleston hi ha un professor de Caçada de la Selva, també, com jo.
0: Ah, vaja.
2: Mira. Sí, sí.

0: renovat per una temporada més.
1: Hòstia, sí. Cada any el mateix, som... i espera l'últim dia per dir-nos-ho.
0: Som com Guardiola, anem temporada.
1: Ja no puc anar, aquest any he anat a Euro Disney, l'any que ve ja no vaig a Futurescom ni Euro Disney.
2: No podem dir-ho, no podem dir, no? De què
1: el tema?
0: No, no podem dir, no, perquè si no, diem, no, per la gràcia.
1: Ni pistes ni res, no?
0: No. Ja, ho hem dit, però en algun programa ho hem dit.
1: Lo del fitxatge, qui? Tampoc ho podem dir.
0: A qui hem fitxat algú?
1: De la temporada que ve.
0: A qui hem fitxat?
1: Ah.
0: Luis Suárez?
1: No es pot dir.
0: Osta.
1: No, si no es pot dir, no es pot dir.
0: No, perquè, o sigui, el problema és que ell vol venir, però a RAC1 no el deixen. No volen. Hem parlat amb RAC1 i no el deixen, no el deixen marxar. Però ell vol venir.
1: Bueno, estigueu atents a xarxes.
0: Sí.
1: Ja us ho trobareu.
0: Una persona bastant coneguda.
1: Sí, que ens va sorprendre que contactés directament ell.
0: Sí, sí. Però no el deixen marxar d'allà.
1: Bueno, és que, bueno, me callo. Va.
0: Bueno, doncs si us sembla, ho deixem aquí, tanquem la temporada. Ja estem al setembre, per tant, molts de vosaltres segurament ja heu començat a treballar o esteu a punt de començar a treballar, però bueno, hem pogut, diguem, sortir de l'agost per fer els 10 programes d'aquesta temporada. I recordeu que d'aquí a res ja comença una altra vegada la Línia Fosca, amb els programes habituals de Crònica Negra. Aquest any fem la desena temporada. Estem així empatats, estem a la part amb l'amic Carles Porta, que esperem algun dia poder superar en tot, ja sigui en número de cap de programes i en quantitat de la seva compte corrent, que fa pintar.
1: El número de programes ja l'ha superat de llarg, eh?
0: Bueno, sí, però de temporades. Sí, sí, perquè el tio fa...
1: I de temporades també, crec.
0: No, temporades ja en porta 10, vosaltres 10.
1: 10 sí, anys o temporades?
0: Bueno, 10 anys, 10 anys, sí, 10 anys.
1: Ah,
0: no, clar,
1: perquè
0: no,
1: de temporades en porteu bastantes més.
0: Sí, això sí, això sí, però d'anys, diguem, vam començar nosaltres el 2007, sí. Ells també, i la idea és, bueno, com a mínim superar-los, però bueno, una abraçada d'aquí a l'amic Carles. I, bueno, res més per avui. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat durant aquests 10 programes, també en aquest últim, per haver-vos pres una mica d'humor. Deixeu-nos els comentaris que us ha semblat i si us heu cregut en algun moment. Sí, sí, sí. Perquè hi ha gent que algun se l'ha cregut. Alguns que han fet de broma altres vegades se l'han cregut.
2: Sí.
0: Per tant, això. I res, en 2 setmanes, sembla que és el 25 de setembre, ja tenim el 3 setmanes, tenim el primer programa de la nit més fosca. Per tant, això, uns dies de festa, minifestes, i tornem. I res més, recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, a tot arreu, @ la nit més fosca. També us podeu fer mecenes del programa a Patreon, a iVox Premium, on per una petita quantitat econòmica, la voluntat, el que vulgueu, doncs tindreu cada setmana, ara sí, a partir de setembre, un programa exclusiu per a mecenes. I ja està, res més per avui, res més per aquesta temporada. Ens veiem properament i bona nit, Francesc.
2: Bona nit, fins la propera.
0: Bona nit, Jacint.
1: Bona nit i mireu els cels.
0: Bueno, no, perquè després no t'ho creus, però bueno, intentarem. Doncs bé, i bona nit a tots vostès, i recordeu que a l'estiu la nit més fosca és Pànic a la Ciutat.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Molt bona família, benvinguts al meu festival de música de ball. Això és el Rhythm is a Dancer. Soc DJ Flecky i com sempre ballaràs la millor música de tots els temps.
1: DJ Flecky.
0: Combinant estils i molta música variada perquè gaudeixis de la millor festa. Una mica de trens, una mica de màquina i també les nostres sessions amb els nostres DJs col·laboradors. Comencem, arrenquem el ruïda més a dents-a. Salita, ballà, som-hi!
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hay fiesta.
0: Som-hi, família, benvinguts al ruïda més a dents-a. Una setmana més, arrencant aquesta connexió. I comencem a ballar grans temes. Comencem una mica de Soul Techno. En Jay Lumen, amb aquest tema. My Vaselina.

cosa de Eddie Brown, X-Fan Board. Coming Heavy. Sí, família, això és el 8.000 de densa. Sempre la liem aquí. Moltes gràcies per estar connectats a través de la FM.

Tòxic. Vinga, família, més canya, més canya. Que estem de festival. Festival Ruida Misanetza. Els comandaments, un servidor DJ Flecky. Som-hi, família, som-hi, fiesteros. Som-hi, fiesteros.

peça que fa poc que ha sortit, DJ Nico i DJ Sierra, amb aquest Tòxic. I vinga, seva família, un tema més i després arriba la nostra connexió. Anem a gaudir d'un tema Remember, un bon clàssic, sí senyor, Sami. Tema de Blue Alphabet, qui se'n recorda del Cyber Dance? Amb aquest remix del 98, espectaculoso. Grans records, vinga, som-hi!

tanquem aquesta primera part amb aquest tema clàssic, Remember, amb el tema de Blue Alphabet, Cyber Dance, tema del 98. Ara sí, arriba la nostra connexió, avui en l'agenda MSK Màquina. Som la família, això és el 8 de mig, a Denzel. La festa no s'atura, som-hi!

0: i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.

casa del país d'aquí, amb la comissió de Lia Jensen i The Bastos, amb aquest tema, Sentimiento.

Quineros. Me das mucho amor y da terror. Soy maquinero. Com tots nosaltres, segur que sí. I és que aquí ens agrada disfrutar de la bona música, la bona festa, la bona màquina. Gràcies, fiesteros i fiesteres, per estar connectats amb nosaltres. Som-hi, som-hi, més canya.

Vanessa Debore y The Nobody. Love of Yesterday. Sos brutal, sos la festa, sos hardcore. Una miqueta de tot perquè gaudeixis durant 2 hores intenses. Això és el Rhythm Meets, anem, sos família. Soc DJ Flaky, l'estem liant.

Bona combinació The Friends i Josh Project amb aquest Hardcore Bass. Sabe, família, recta final, la

0: Això és una bogeria. Vinga, va, 6 minuts i tanquem la festa.
1: Estàs connectat amb DJ Flecky.
0: Anem a ballar una creació clàssica, Remember, en so més hardcoreà. La peça de Capella, I Got To Canoe, amb aquest remix actual molt potent.

Crec que és un clàssic Remember, la peça de capella I Got To Know Remix 2026, versió hardcore. Sí, sí, temes especials, temes potents, diferents, novetats, una miqueta de tot. Sonen aquí en el Rhythm is an Answer.

Família Fiesteros, punt final. Salutacions a tots i a tota i ens tornem a retrobar aquí mateix la setmana que ve. Més novetats, més música, més connexions, més festa. Una abraçada a tots i a totes. Seguiu feliços. I ens tornem a retrobar aquí mateix, mateix dia, mateixa hora. Abraçades, petonets, a DJ Flecky. Gràcies, gràcies, gràcies.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. El punt de ràdio hi ha una innovació.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.